molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

0: dimecres, Antena Cara us oferirà en diferit a la 1 del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir, corresponent al mes de maig. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'alcaldia, afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, urbanisme, llicències d'activitats i contractes, educació, memòria democràtica, cultura i festes. Avui dimecres, a la 1 del migdia i a les 8 del vespre, per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes de maig de l'Ajuntament de Roquetes.
1: Antena Caro. Són les 7.

0: dimecres, Antena Cara us oferirà en diferit a la 1 del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir, corresponent al mes de maig. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'alcaldia, afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, urbanisme, llicències d'activitats i contractes, educació, memòria democràtica, cultura i festes. Avui dimecres, a la 1 del migdia i a les 8 del vespre, per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes de maig de l'Ajuntament de Roquetes.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, retencions a l'A2 de Castellbisbal, volíem dir a Cornellà, també a la B23 del Papiol a Barcelona, a la C32 i la C31 de Gavà a Cornellà i també al Prat, a la P7 de Mollet a Barberà i de Sant Cugat també a Barberà i finalment a la C58 de Sant Quirze a Sabadell, de Montcada a Barcelona i de Montcada també a Ripollet. I avui nova jornada de vaga general de mestres i professors a escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i avui continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura, però encara veuen insuficients. Escoltem Yolanda Segura, que és la portaveu d'USTEC.
3: Nosaltres demà tenim una vaga convocada. Des d'aquí llancem un missatge molt clar a tot el col·lectiu perquè s'assumi de forma massiva aquesta vaga. Necessitem exercir la pressió màxima perquè el departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
2: Com sentíem, malgrat l'acostament de posicions, les organitzacions mantenen la vaga per avui i no descarten, de fet, noves mobilitzacions si no hi ha acord en una reunió prevista de nou aquesta tarda. I nova injecció econòmica al pla de barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial, amb dèficit d'equipaments o problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. I el jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 d'aquest mes la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió dels grups de l'oposició. I també els dos nous regidors del PSC a Ripoll, Paco Morillo i Jorge Iglesias, han pres ja posició del seu càrrec. El partit torna a tenir, per tant, representació al consistori després de forçar la dimissió dels antics regidors per haver permès, amb una abstenció, que Aliança Catalana aprovés el pressupost. I pel que fa al temps, avui el dia estarà marcat per l'estabilitat i la calor intensa. El sol dominarà durant tota la jornada, amb només alguns núvols prims al Pirineu. Pel que fa a les temperatures, continuaran pujant. Al migdia, els termòmetres poden superar els 30 graus a bona part del territori i els 36 en punts de Lleida.
1: Notícies en xarxa.

0: dimecres, l'Antena Cara us oferirà en diferit a la 1 del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir, corresponent al mes de maig. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'alcaldia, afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, urbanisme, llicències d'activitats i contractes, educació, memòria democràtica, cultura i festes. Avui dimecres, a la 1 del migdia i a les 8 del vespre, per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes de maig de l'Ajuntament de Roquetes.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts de tota Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes, volien dir, previstes avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients. Alicia Romero, consellera d'Economia i Finances, ha deixat clar fa uns minuts en una entrevista a la xarxa que no es tracta d'una qüestió econòmica, ja que un pressupost és flexible, sinó que es tracta més aviat d'una qüestió d'arribar a un acord de priorització de recursos.
3: Un pressupost és flexible, es poden modificar partides, hi ha un fons de contingència de 300 milions d'euros i, per tant, si s'arriba a un acord, que esperem que sí, doncs, evidentment, farem les modificacions que faci falta per fer front a aquest acord, òbviament. Per tant, no hi ha un problema econòmic en el sentit, doncs, que tothom sap que s'ha de prioritzar, que aquest conflicte s'ha de tancar, que volem tenir una relació i una conversa tranquil·la en l'àmbit educatiu. Creiem que hi ha molts reptes en l'àmbit educatiu i, per tant, el que ens agradaria és tancar aquest conflicte per poder parlar, doncs, de millora educativa i de qualitat en l'educació, etc.
2: Els sindicats no descarten, de fet, noves mobilitzacions si no hi ha acord en la reunió prevista per aquesta tarda. I nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. I els dos nous regidors del PSC a Ripoll, Paco Morillo i Jorge Iglesias, han pres ja possessió al ple d'aquest dimarts. El partit torna, per tant, a tenir representació al consistori després de forçar la dimissió dels antics regidors per haver permès amb una abstenció que Aliança Catalana aprovés el pressupost. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a l'A2 a Molins de Rei i deixa vehicles alborals i provoca circulació amb congestió en aquest punt. A banda, retencions a l'A2 de Castellbisbal a Cornellà, també a la B23 del Papiol a Barcelona, a la C32 i a la C31 de Gavà a Cornellà, també a la P7 de Mollet a Barberà i finalment a la C58 de Sant Quirze a Sabadell, de Montcada a Barcelona i també de Montcada a Ripollet. I els agents rurals investiguen les causes de l'incendi que aquest dilluns va cremar unes 4 hectàrees de vegetació de ribera i forestal al parc de la Mitjana de Lleida. El foc s'hauria originat en 3 focus diferents al camí de Grenyana, fet que apunta a un possible origen intencionat, segons ha informat la Paeria. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: dimecres, Antena Cara us oferirà en diferit a la 1 del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir, corresponent al mes de maig. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'alcaldia, afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, urbanisme, llicències d'activitats i contractes, educació, memòria democràtica, cultura i festes. Avui dimecres, a la 1 del migdia i a les 8 del vespre, per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes de maig de l'Ajuntament de Roquetes.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE, al carrer Ferrat de Madrid, per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. L'actuació s'emmarca en una investigació oberta pel jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, dirigit pel jutge Santiago Pedraz. A conseqüència d'aquests fets, des del Congrés, on avui se celebra una nova sessió de control del govern espanyol, el PP ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions. En absència del president Pedro Sánchez, que avui es reuneix amb el Papa al Vaticà, la portaveu dels populars, Esther Muñoz, ha interpel·lat al vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo. Escoltem-nos a tots dos.
3: ¿Son capaces de tragar con toda esta corrupción con tal de que no haya una alternativa democrática en este país y que el Partido Popular gobierne España? Señor Cuerpo, mire, yo le quiero hacer unas preguntas muy concretas. ¿Qué le parece a usted que la UCO en el marco de una investigación judicial esté registrando la sede de su partido? ¿Pone usted la mano en el fuego por el señor Zapatero?
4: Tolerancia cero ante cualquier tipo de actitud o comportamiento irregular o ilegal y conlleva también, por supuesto, un elemento de respeto a los procesos, de respeto a los procesos judiciales y a todos aquellos que están involucrados en ellos, incluyendo también, por supuesto, el respeto a la presunción de inocencia.
2: Des d'Esquerra, el seu portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral. I avui nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes d'avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. L'educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura per part del govern, però encara veuen insuficients. Els sindicats no descarten també noves mobilitzacions si no hi ha un acord en la reunió prevista també per aquesta tarda. I en mobilitat, un accident a la BV-5001 a Martorelles deixa la via completament tallada. Un altre accident, en aquest cas, a la C-55 a Monistrol de Montserrat, també s'ha obligat a habilitar pas alternatiu. També diverses vies estan afectades per obres, com són la P7 a Torredembarra, la Nacional 340 Altafulla i la T-214 també a Torredembarra, finalment a l'A2 al Col·legi Lleida i també a la P7 a Reus. I pel que fa al temps, avui jornada de calor, amb el sol predominant i unes temperatures que continuaran pujant amb valors de 30 graus a bona part del país i de 36 en punts de Lleida. Notícies en

dimecres, Antena Cara us oferirà en diferit a la 1 del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir, corresponent al mes de maig. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'alcaldia, afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, urbanisme, llicències d'activitats i contractes, educació, memòria democràtica, cultura i festes. Avui dimecres, a la 1 del migdia i a les 8 del vespre, per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes de maig de l'Ajuntament de Roquetes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les darreres hores, no han aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A hores d'ara ja arrenquen aquestes marxes dels docents en diversos punts, per exemple a Lleida ja tallen la C12 en tots dos sentits de la marxa i a Barcelona també es mobilitzen des del Pla de Palau. Anem ara fins a Torredembarra, concretament a l'enllaç de la Nacional 340 i també a l'autopista AP7, on hi tenim el nostre company, el Josep Sánchez. Josep, com s'està vivint la jornada en aquest punt? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs en aquest punt ara mateix la manifestació que està a punt de tallar l'autopista AP7. La marxa està ara avançant per aquesta rotonda de connexió amb la Nacional 340 i l'AP7. La concentració s'ha produït fa una hora a la zona esportiva de Torredembarra, on han arribat centenars, podríem dir ja que milers de mestres i professionals de l'educació de les comarques tarragonines per participar en aquesta manifestació. La previsió és que s'allargui durant unes quantes hores. Hi haurà taules rodones, actuacions musicals, una paella i com a mínim es calcula que fins a les 6 de la tarda es mantindrà aquest tall a l'autopista AP7 a l'alçada de Torredembarra.
1: Gràcies, Josep, estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I també un centenar de treballadors del sector del refinament bloquegen des de les 4 de la matinada l'accés al complex industrial del refinament de Tarragona. Ens amplia aquesta informació l'Adrià Tella, de Radio Ciutat de Tarragona.
3: Des de fa hores estan fent piquets a l'accés al complex petroquímic nord de Repsol a la Pobla de Mafumet i talls puntuals a Constantí i al Pantalà del Port de Tarragona. Convocats pel Sindicat de Treballadors del Sector, el personal tarragoní se suma a la vaga estatal per exigir la jubilació anticipada per als treballadors als complexos de refinament. El secretari d'Acció Sindical de CTR, Toni Carmona, explica que fins fa ben poc es jubilaven als 61 anys, però ara la situació ha canviat i hi ha treballadors de més de 65.
4: Tenim treballadors amb 45 anys a torns, tenim treballadors de manteniment que faran 3 mesos de 12 hores en període cada any, i parlem de treballadors que tindran 66 anys i mig, el que mai havíem vist aquí a la refineria de Tarragona.
3: Carmona assegura que la vaga té una participació de més del 80% a nivell estatal fora dels serveis mínims.
1: I la unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE al carrer Ferrat de Madrid per requerir informació al partit relacionat amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. L'actuació s'emmarca en una investigació oberta del jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional dirigit pel jutge Santiago Pedraz. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Avui dimecres, l'Antena Cara us oferirà en diferit a la una del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir, corresponent al mes de maig. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'alcaldia, afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, urbanisme, llicències d'activitats i contractes, educació, memòria democràtica, cultura i festes. Avui dimecres, a la una del migdia i a les 8 del vespre, per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes de maig de l'Ajuntament de Roquetes.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE al carrer Ferrat de Madrid per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. N'ha parlat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
3: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro y por tanto lo que sí que le puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año.
2: Sánchez diu que actuaran amb contundència si cal, com han fet sempre, i diu que sempre col·laboraran amb la justícia, no com altres partits, en clara referència al Partit Popular. I nova jornada de vaga general de mestres i professors a escoles i instituts a tota Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions, en les darreres hores no han aconseguit un acord per desconvocar les protestes que hi ha avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A hores d'ara, les mobilitzacions es concentren principalment a Lleida, Girona, Tarragona, Torredembarra, Granollers i també a Barcelona. A Lleida, per exemple, tallen la C12 en tots dos sentits de la marxa i també la 2 entre Lleida i Torre-serona. També es talla la P7 a Salt i Torredembarra. A les 3 de la tarda hi ha prevista una nova reunió per acostar posicions amb el departament. I els Mossos d'Esquadra han desarticulat per primera vegada un entramat proveïdor de material per al cultiu de marihuana. Oferien un servei integral a organitzacions criminals per la instal·lació completa de plantacions il·legals amb elements com il·luminació, ventilació, sistemes de rec, fertilització i control ambiental per a la posada en marxa i també manteniment de les plantacions. Utilitzaven una doble comptabilitat per ocultar i també blanquejar beneficis. En total s'han realitzat 13 entrades i escorcolls a Tarragona i Granada i s'han detingut un total de 4 persones. I en mobilitat, un accident a la BV-5001 a Martorelles deixa la via encara completament tallada. També un altre accident a la C55 a Monistrol de Montserrat deixa pas alternatiu que s'ha hagut d'habilitar a conseqüència d'aquest accident i també diverses vies estan afectades per obres en aquests moments. L'AP7 a Torredembarra, la Nacional 340 a Altafulla, la 2 al Col·legi Lleida i també l'AP7 a Reus. A banda, retencions a l'AP7 a Barberà del Vallès i també a la C60 a Roca del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments a l'R1 i l'R4 per una incidència en la catenària. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Serveis informatius d'Antena Caro.
1: A continuació, Antena Caro us ofereix en diferit el ple ordinari del mes de maig de l'Ajuntament de Roquetes, celebrat ahir dimarts al vespre.
2: Molt bona tarda a totes i tots. Anem a començar el plenari del mes de maig, però abans de començar voldria excusar la regidora Lídia Saura i expressar-li el condol, crec que per part de tota la corporació, a ella i als familiars per la pèrdua que han tingut avui mateix. Dit això, anem a començar la sessió plenària, en el primer punt de l'ordre del dia, aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta del ple ordinari número 5/2026, de data 28 d'abril del 2026. Si algú té alguna cosa a afegir, ho donaríem per aprovat. El segon punt, aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta del ple extraordinari número 6/2026, de data 5 de maig del 2026, el mateix, ho donem per aprovat. Seguim en l'àrea d'Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana. Tercer punt de l'ordre del dia, autoritzar, si s'escau, la compatibilitat de la senyora Mònica Munné Baix per realitzar una activitat privada.
3: Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, estimar la sol·licitud presentada per la senyora Mònica Munné Valls i, en conseqüència, declarar la compatibilitat per poder desenvolupar activitats de netejadora per compte propi en un futur que no interfereixen en l'exercici de les seves funcions com a netejadora ni en l'horari que té assignat i sempre fora del seu horari laboral. Segon, establir que la present declaració té caràcter específic per al treball ressenyat. En conseqüència, una vegada cessi l'activitat, el benefici haurà de comunicar-ho al servei de personal. Tercer, determinar que aquesta autorització no suposa cap modificació de la jornada ni de l'horari del treball de la interessada, que quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc de treball dins del sector públic. Quart, recordar que el desenvolupament de l'activitat compatible no podrà perjudicar el deure de residència, assistència a lloc de treball ni suposar endarreriment, negligència o descuit en el desenvolupament de les funcions públiques. Les faltes que se'n derivin seran qualificades i sancionades d'acord amb la legislació aplicable i l'autorització de compatibilitat quedarà automàticament revocada si la conducta és qualificada com a falta greu o molt greu. I per últim, notificar aquests acords a la persona interessada i comunicar-ho al registre de personal, al cap accidental dels serveis municipals, a la directora de la llar d'infants municipals, la Caramella, al regidor de l'àrea i a l'àrea de personal d'aquest ajuntament.
2: Moltes gràcies. Si hi ha una intervenció, senyor Poll.
4: Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors i públic que ens acompanyen. Lligat al punt que ve ara, sempre hem aprovat totes les compatibilitats i en aquesta també

0: farem. Només comentar pel fet de que és una netejadora, des del grup de Movem han pogut veure que el conjunt de netejadores que tenim al nostre ajuntament últimament estan una mica esgotades perquè es veu que hi ha hagut baixes o estan suplint altres persones i manifesten este fet de que possiblement ens hauríem de plantejar com a ajuntament poder ampliar el grup de netejadores de l'ajuntament perquè s'estan esgotant i això ens pot suposar que potser arribi algú més a tindre alguna baixa per sobreesforç i volem aprofitar que es parla avui del tema de netejadores per poder-ho comunicar, que ens hauríem de revisar per veure si podem ampliar aquesta plantilla. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Com a cap de personal no em consta aquesta demanda, vostè té, en aquest cas té més informació que jo. Sí que és cert que hi ha baixes, s'intenten suplir sempre que hi hagi borsa i s'intenta fer les borses sempre que és necessari, tot i que no sempre tenim la gent que voldríem a les borses perquè moltes vegades se queda una persona o dos, a vegades són gent que ja està treballant a la mateixa casa. Però bueno, l'objectiu és que tothom tingui la feina que ha de fer. Se va fer una reestructuració de feina que sembla ser que està funcionant, la distribució entre els llocs de treball i com actuen les netejadores, però, com dic, és una cosa que la secretària li pot confirmar, que l'interès és que sempre hi hagi borsa perquè quan hi hagi una baixa, l'endemà mateix se pugui suplir, però per desgràcia moltes vegades no passa perquè traiem la borsa i es queda una persona o dos que ja està ja suplint a una baixa i són consecutives. I és un problema que no té l'Ajuntament, sinó que tenim totes les administracions, per desgràcia. Sí, secretària.
2: Que la majoria de persones que es presenten a les bosses són persones que actualment ja estan prestant els serveis, per tant sí que es traen bosses, però al final resulten inoperatives perquè només se presenta gent que ja està treballant.
0: Sí, som conscients de que les borses de vegades s'esgoten i més en aquestes situacions la gent necessita una feina estable i a vegades no és tan fàcil cobrir-les, però és per això, si cal, com a cap de personal pot parlar en el sector a veure com ho estan vivint elles, perquè el que ens transmeten és això, aquesta angoixa de que hi ha diferents baixes, s'estan cobrint unes a les altres, llavors fa que no arriben i potser és això, de cara a uns pressupostos futurs podríem pensar en ampliar plantilles si des d'intervenció se'ns permet. Gràcies.
1: Així ho farem. Passem a la votació. Vots a favor?
2: S'aprova per unanimitat.
1: Seguim pel quart punt de l'ordre del dia. Aprovar, si s'escau, la compatibilitat del senyor Álvaro Cid Gas per a realitzar activitat privada.
2: Vale. La proposta seria en els mateixos termes, també està dictaminada favorablement i seria estimar la sol·licitud presentada pel senyor Álvaro Cid Gas i en conseqüència declarar la compatibilitat per poder desenvolupar activitats d'agricultor o leicultor com a autònom en horari de 8 a 13 hores de dilluns a divendres i no interferint en l'exercici de les seves funcions com a conserge municipal i sempre fora del seu horari laboral.
1: Moltes gràcies. Si hi ha alguna intervenció, passem a votació. Vots a favor?
2: S'aprova per unanimitat.
1: Seguim al cinquè punt de l'ordre del dia. Acceptar, si s'escau, la donació efectuada per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, la Sareb, com tothom coneixem, de la finca registral número 7066 del Registre de la Propietat número 3 de Tortosa a favor de l'Ajuntament de Roquetes.
2: Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, acceptar la donació efectuada per Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària S.A. Sareb mitjançant instància de data 12 de març de 2026 de la finca registral número 7066 del Registre de la Propietat número 3 de Tortosa segons la descripció que consta a la proposta. En segon lloc, establir que la donació de la finca registral número 7066 és acceptada amb les càrregues i servituds existents descrites a l'apartat anterior, subrogant-se aquest Ajuntament en els drets i obligacions derivats de la mateixa en els termes previstos a l'informe de l'arquitecte municipal anexat a la present proposta. Tercer, requeria al propietari per procedir al lliurament formal del bé, objecte de cessió, mitjançant la signatura de la corresponent escritura pública de donació, sent en càrrec d'aquesta administració les despeses que es derivin d'aquest otorgament. Quart, procedir a la realització de l'oportuna inscripció a l'inventari municipal de béns i al registre de la propietat i cinquè, notificar l'acceptació a l'entitat donant, moment en el qual es perfeccionarà aquesta donació.
1: Moltes gràcies. El punt que portem a aprovació va a plenari pel fet de que hi ha una petita càrrega, que és l'existència d'un pou comunitari que aquesta finca té i per això s'ha de portar a plenari. Sí, té una intervenció, senyor Beltrán.
3: Gràcies, senyor alcalde, regidores i regidors. Bé, tenim una bona notícia i per tant ho hem de celebrar, que és la donació per part de la Sareb de la finca que avui passa a formar part del patrimoni públic. Nosaltres, i de fet ja farem les preguntes perquè suposem que és una qüestió tècnica, el tema de la finca en qüestió, entesa com un sòl que passa a ser un sòl públic i que està qualificat per a equipaments i dotacions. I nosaltres aquí no sabem, perquè no tenim massa clar, si es permeten tots els usos que a nosaltres ens agradaria, com per exemple el de l'habitatge. En tot cas, el que farem, perquè segons hem pogut consultar l'article 95 del POUM, el tema de l'habitatge en sòl dotacional, entenem que hi ha experiències que sí, però experiències que no, i depenent de qui és el promotor o de quina és la situació en la que aquell sòl se li ha de donar ús i utilitat pública. Per tant, res més. Votarem a favor, felicitar-nos tots i gràcies.
1: Moltes gràcies. Suposo que en els propers dies els tècnics se faran les valoracions oportunes, però sí que hem de deixar clar que està en una zona que prèviament, sigui la dotació que sigui, s'ha d'urbanitzar. I a partir d'aquí no vol dir que demà ja poguéssim fer qualsevol cosa, però bueno, com bé he dit, és una bona notícia que tot allò que els bancs van prendre ho retornen a la ciutadania. Dit això, passem a votació. Vots a favor?
2: S'aprova per unanimitat.
1: Moltes gràcies i si els sembla, bueno, si els sembla no i si no també, en el següent punt sortiré del debat i m'abstindré del debat i de la votació. I donaré la paraula a la primera tinent d'alcalde.
4: Bona tarda a tots i totes. Bueno, en este cas assumeixo la presidència de la sessió. Passarem a fer el punt número 6, que ratificar si s'escau el decret d'alcaldia número 26/000789 de 19 de maig de 2026, mitjançant el qual s'aprova el conveni de col·laboració amb el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre Copate per execució de les actuacions del projecte Espais Naturals de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. Bé, els faré només 500. Ai, perdona.
2: Aquesta proposta va ser dictaminada també favorablement i per això es proposa al ple l'adopció del següent acord. Ratificar el decret d'alcaldia número 2026-789 de data 19 de maig de 2026 pel qual s'aprova el conveni de col·laboració amb el Consorci de Polítiques Ambientals de Terres de l'Ebre, COPATE, per a l'execució de les actuacions del projecte Espais Naturals de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
4: Vale, perdona, secretària, que... Val, però si els sembla els faré 5 cèntims perquè es pugui entendre el motiu d'este conveni. El COPATE gestiona un pla de sostenibilitat turística en destí i presenta el projecte pel que acabem de llegir. És una actuació de dins d'aquest projecte que en aquest conveni perquè per un import de 17.000 euros que consisteix en la millora de la senyalització del tram que comprèn entre el pavelló municipal i la rotonda de la biosfera per la via verda a la Vall de Safran, val? I llavors l'Ocopate n'executa l'obra i queda en propietat l'Ajuntament d'esta obra. Al final és senyalitzar-ho, saben tots que la pintura viària, bueno, pues, té els seus costos i al final el que fa l'Ocopate pues, és fer esta intervenció i que nosaltres ens millora que aquest tram passa per dintre de la nostra ciutat. Si tenen alguna pregunta o algo... Senyor Poy, té la paraula.
0: Gràcies. No sé com nombrar, senyora alcaldessa, no hi puc dir ara. Me quedo això novedós. Vale. Pues senyora regidora, gràcies. Bé, des de moment, és un tema que bastant recurrent, que havíem demanat bastant, millorar la seguretat del pas de la via verda als trams de Roquetes. Com bé ha explicat la regidora, serà des del pavelló fins a la rotonda de Biosfera la que senyalitzarà i que això guanyarà més seguretat tots aquells ciclistes, sobretot que passen per aquella zona. És per això que ho votarem a favor i sobretot el que vam insistir en després en converses dintre de les sessions de comissions, el fet de que estem a l'aguait de que la senyalització doncs sigui visible i que es pugui reforçar perquè estem orgullosos de que qui passa per allí se sent ben indicat. Gràcies.
4: Vale, moltes gràcies. Alguna paraula més? Passarem a votació. Vots a favor?
2: S'aprova per unanimitat. Se reincorpora el senyor alcalde al punt ja següent, 7.
1: Moltes gràcies. Seguim al 7è punt de l'ordre del dia. a aprovar, si s'escau, la moció per exigir al govern de l'Estat el finançament de les competències sobrevingudes i el respecte de l'autonomia local presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana.
2: Aquesta moció es va dictaminar favorablement i per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, denunciar l'actitud del govern de l'Estat per la imposició de càrregues administratives i burocràtiques derivades del procés de regularització d'immigrants sense haver dotat els ajuntaments de recursos tècnics ni econòmics suficients. Segons, exigir al govern del PSOE la transferència immediata de fons extraordinaris per compensar les despeses del temps invertit, material i reorganització de serveis que l'Ajuntament d'Orquetes ha hagut d'assumir per fer front a tasques que són competència estatal. Tercer, reclamar el cessament de la pràctica sistemàtica de derivar competències cap als ens locals sense el seu corresponent finançament, posant fi al menyspreu cap a l'autonomia municipal i la salut laboral dels treballadors públics locals. Quart, instar el govern de l'Estat a una actualització urgent del model de finançament local per tal que les aportacions estatals s'ajustin a la realitat de les necessitats i demandes creixents de la ciutadania i no a les urgències polítiques del govern de Torn de Madrid. I cinquè, traslladar aquests acords a la presidència del govern d'Espanya, al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Immigracions i a la Federació de Municipis de Catalunya, així com a l'Associació Catalana de Municipis.
1: Moltes gràcies per defensar la moció. Donar la paraula al portaveu d'Esquerra Republicana, el senyor Siscolla.
5: Gràcies, senyor alcalde. Bé, ja ho ha exposat abastament i clarament la senyora secretària. I pel que fa a la regularització, evidentment que estem a favor. Per què? Perquè la major part és gent ja que ja estava aquí. Per tant, ja feia usos dels diferents serveis que poden atendre a qualsevol persona que visqui aquí a Catalunya i en concret a Roquetes. Però, claro, tot el tema administratiu de la regularització, això implica una feina i una càrrega administrativa brutal. Per exemple, aquí a Roquetes, això m'ho ha implicat, tindré alguns dels dies, una bona part dels dies, 5 persones implicades en la regularització. Clar, 2 baix i 3 dalt. Això vol dir que has de parar màquines i derivar-ho, i derivar coses, o tancar-les i no fer-les i esperar-te, o contractar un servei fora perquè et pugui fer la gestió. Claro, i això qui ho paga? No? Pues bueno, ho paguen els ajuntaments. Claro, arriba un punt en què dius, home, si resulta que el de dalt encomana la feina, i a més una feina ingent de documentació, de gent que es ve a empadronar, gent que ve a buscar certificats, gent que el fa, ha de vindre no una vegada, una altra, perquè de papers d'administració ja ho sabem tots, ne demana molts, no, moltíssims, doncs clar, paralitza l'administració pública. En aquest cas, l'Ajuntament de Roquetes, sabem que tenim ja la plantilla justa pel que fa al desenvolupament normal, a més, afegir aquesta càrrega, aquesta sobrecàrrega administrativa que fa que paralitzi, doncs, el que he dit abans, el funcionament de la casa. Per tant, d'aquí que presentem aquesta moció, per a que en el moment que algú de dalt, en aquest cas és l'Estat, però també aviso para navegantes, també per a la Generalitat, si els ocorreix alguna il·luminació perquè ho facin els ajuntaments, que dotiguen o bé de personal, o que dotiguen també de la part econòmica per a poder fer una contractació i buscar gent per a poder fer aquests serveis.
1: Moltes gràcies. Obrirem un torn d'intervencions. Senyor Poll, té la paraula.
0: Gràcies, senyor alcalde. Bé, pel que fa al contingut de la moció, com bé ha dit el senyor Oller, trobo que la discussió no va pel tema de la regularització. Crec que els partits d'Esquerra en aquesta taula ens entendríem en la necessitat de regularització d'aquestes persones, sobretot persones que a dia d'avui o a hores d'ara encara deuen estar recollint cireres per algun camp i que era necessària. Fora d'això, del que parla la moció, volem tocar dos temes. Per un costat, entenem la demanda que es fa de que a més competències, més recursos. I personalment, jo com a docent entenc que és la reclamació que estem fent ara. Si hem de fer més feina, si necessitem més recursos, no només econòmics, sinó també físics. En aquest apartat estem molt d'acord en tot el que ha dit el senyor Oller. Si s'ha de reclamar que les institucions superiors o les administracions superiors, al moment que necessiten que les administracions inferiors facin tasques, se'ls ha de dotar en el personal perquè si no es pot fer. El que passa que també entenem, si ens posem al seu lloc, que això fàcil i barato, sobretot barato, no és ser, perquè tots els recursos, siguin econòmics o siguin personals, comporten molts diners i molta despesa. Dintre d'això, veiem un altre aspecte dintre d'esta moció que ens parla de denunciar l'actitud del govern de l'Estat. govern de l'Estat format pel PSOE, com diu la moció, en l'acompanyament del grup de Sumar, però també en el suport d'Esquerra Republicana perquè funcioni aquest govern, si no, no estarien governant. Jo entenc que des d'aquest ajuntament que governa Esquerra Republicana també es fa aquesta pressió perquè això es tira endavant i que quan tornen a fer coses d'aquestes les facin millor i no de cop i volta inundien els ajuntaments. Però hem de pensar que també ho he viscut, de que és algo normalitzat en quant a un exemple que també ha dit el senyor Oller, la Generalitat. Al Consell Comarcal se li va delegar les competències per gestionar els ajuts de menjador escolar, on cada any se van ampliar els barems perquè pugués afectar més gent. La Generalitat de Catalunya no va dotar de més personal. Al Consell Comarcal del Baix Ebre hi ha una administrativa d'ensenyament, una que al moment que arriba l'època de poder fer les ajudes se ha d'incrementar treballant la tècnica, afegint altres tècnics d'altres àrees per poder donar resposta, i gràcies a Déu des de fa 3 anys cap aquí s'ha pogut optimitzar per via informàtica per ja no veure aquestes cues de gent fent aquestes accions. És per això que és un exemple de molts que administracions superiors, quan tiren endavant alguna proposta, veiem que col·lapsen les altres administracions inferiors. Però és per aquest motiu que ens veiem entre un costat i l'altre, des de Movem ens mostrarem en abstenció. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Beltran, representant del PSC.
3: Gràcies, alcalde, regidores i regidors. Ho explico abans de començar. Nosaltres des del grup municipal socialista vam fer un intent de poder acordar la part de la moció. El que passa és que se mos va dir que traure un punt dels acords era desnaturalitzar la moció. Jo també així ho entenc i per tant del tot respectable. Això sí, jo crec que hauríem d'entrar una mica al nucli del que vol dir esta moció i del que és el que ens està explicant en aquest moment l'equip de govern, el grup d'Esquerra Republicana. És a dir, el 16 d'abril, fa poc més d'un mes, el BOE va publicar un real decret que modificava la llei d'estrangeria, i per tant esta norma té per objectiu donar resposta a una realitat social que és la que és, i ara hem parlat, tothom n'està d'acord, que és que permetre que les persones estrangeres amb vincles aquí i en una situació irregular puguin accedir a una autorització de residència per circumstàncies excepcionals. Això ja s'ha fet 3 vegades, no és nou ni s'inventa la sopa d'all, i és un arrelament per circumstàncies excepcionals, una regularització per circumstàncies excepcionals que els permet exercir el seu dret, com per exemple la residència i el treball. La part grossa d'esta població afectada pel Real Decret són aquelles persones en situació administrativa irregular que es troben en territori espanyol, i el decret marca una data, que és l'1 de gener del 2026. És a dir, tot aquell que no es trobés en territori espanyol abans de l'1 de gener del 2026 ja no hi pot entrar-hi. I es poden acollir a un permís de residència i feina per circumstàncies excepcionals, complint tota una sèrie de requisits. I entre els requisits a complir n'hi han de molt fàcils i n'hi han de molt més amplis, però hi ha lo del treball, haver treballat o estar en intenció de treballar, conviure en la seva unitat familiar o acreditar una situació de vulnerabilitat a banda de la residència ja acreditada al territori. El termini se va iniciar el 16 d'abril i s'acaba el 30 de juny, per tant és un termini prou ampli per a que aquestes 500.000 persones que es veuen afectades de tot l'estat puguen presentar la seva documentació. Des del passat 30 d'abril, a la comarca del Baix Ebre, els ajuntaments han de tramitar, en aquells casos que sigui possible, un històric del padró. Ja he dit que no és l'única manera d'acreditar en la residència, i després el que es fa és la derivació al Consell Comarcal del Baix Ebre, que, com molt bé ha dit el portaveu de Movem, és a on se mancomunen els serveis socials de la comarca. Tràmits administratius extraordinaris que realitza l'Ajuntament de Roquetes. Estic parlant de tràmits extraordinaris, de faena sobrevinguda, que no es faigui en antelació. De l'Ajuntament de Roquetes en aquesta regularització extraordinària, cap, ni un. L'Oficina d'Atenció al Ciutadà en fa l'atenció, atén les consultes i les sol·licituds, els certificats, l'històric, l'individual, el de convivència. Exactament igual que sempre. atén a les persones, les assessora, les acompanya, exactament que tots els dies, de cada dia en esta casa. Que els primers dies hi va haver una presència més nombrosa de l'habitual? Sí, a Roquetes i a l'Ejido, a tot arreu. Però va ser una feina sobrevinguda que en els dies se va anar regulant i es va anar compensant. Que aquesta afluència al Baix Ebre ja s'ha normalitzat? També, perquè després dels primers dies tot ha tornat a la calma. Tant és així que el dia 13 de maig se declaren 750 persones ateses a tota la comarca, excepte Tortosa. Tortosa no compta perquè és una població de més de 20.000 habitants i per tant compta i disposa dels seus propis serveis socials. Durant les tres primeres setmanes d'atenció i sense cues, almenys al Consell Comarcal, després dels primers dies, amb una atenció mitjana de 20 persones al dia, quan els primers dies se va arribar a atendre a un volum que podia anar entre les 130 i les 160 persones, però que això va durar com a dos o tres dies com a molt. Dono aquestes dades perquè qui les dona, qui dona aquesta informació, és el president del Consell Comarcal, és el senyor Antoni Gilabert. Per tant, entenc que és una font fiable de la que tothom en podem refiar, no? I donar-la com a bona i com a vàlida. Si aquestes 750 persones ateses a tota la comarca les dividim pels 13 municipis de la comarca i excloem Tortosa, el resultat que ens surt són 58 persones per municipi. I fem una altra cosa, per acabar-ho d'afinar, Agafem i aquest coeficient el podem multiplicar per 3 a Deltebre, perquè tenen 15.000 habitants, i el multipliquem per 2 a Roquetes i a l'Amella perquè en tenen entre els 8 i els 9.000, bueno, 7.000 i pico a l'Amella, però és igual, I per una qüestió de pes demogràfic. I ens sortiran un total de 115 persones ateses a l'Ajuntament entre setmanes. Estic parlant hasta mitjan del mes de maig, Jo des d'aquí faig l'esforç per la implicació i la dedicació dels professionals d'esta casa, però entenent que esta sobrevinguda de feina va ser certa durant els primers dies, però que després la cosa se va anar com sempre regulant, estabilitzant i compensant. I ara anem a la segona part de la moció, que és la queixa sobre els recursos. L'Estat a Roquetes ha transferit l'any 2026 2.721.350 euros en 76 cèntims, que és la participació dels tributs de l'Estat. I del capítol de personal de l'any 2025 s'ha executat un 92%. Per tant, tenim diners i marge de l'any passat per encara seguir contractant gent si la necessitem com a suport temporal per a una situació molt concreta i molt delimitada. I en quant a la Generalitat, per a dir que ningú mos passa recursos ni ningú mos diu res, dir-li que la Generalitat ha tramès 1 milió d'euros a les entitats locals per a cobrir la contractació temporal de personal. Concretament, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha rebut 6.000 euros, en números redons, 5.700 i pico, que es dediquen a reforçar el servei. I la gent pot dir, i per què el Consell Comarcal sí i l'Ajuntament no? Pues perquè tenim les funcions mancomunades, perquè tenim els serveis mancomunats i les ajudes van allí on se presten els serveis. En aquest cas, el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per tant, jo aquí, al final, evidentment, els he de fer un prec, que és abandonar este victimisme. I els ho demano, per favor, surtin de la seva zona de confort, treballen, gestionen, complisquen en aquelles responsabilitats que els pertoquen, que jo no els he triat, que és un marc competencial que hem acordat entre tots democràticament. I una última cosa per acabar, que sí que em sona algo este tipus d'emoció. Estos relats victimistes i queixosos a l'hora de destinar recursos a una atenció i a un perfil de ciutadà que per a segons quines opcions polítiques és una despesa insostenible i que això no passaria segons a quins llocs i segons en quines persones ho dediquéssim. Jo ho dic perquè ja està bé el tema de la moció, el tema de no tenim recursos, el tema de no ho podem atendre, però ojo, perquè hi ha tot un altre relat que és molt més perillós de cara al que anem a fer. I hem tingut exemples aquí a Roquetes no fa massa dies en això. Ja veuran, i fico l'exemple, com aquest estiu no es tensionarà res. Ni les festes, ni la vuelta, ni l'eclipse mos tensionarà cap servei, ni cap recurs humà, ni cap pressupost, res del món. Però això sí, quan parlem de persones vulnerables, persones que necessiten drets i persones que no tenen recursos per obtindre'ls per la seva via i pels seus recursos, comencem a fer segons quins discursos i segons quin to. I a mi me sona a un to de prioritat nacional. Jo els demanaria que, per favor, obviéssim tot això i donéssim pas. El vot dels socialistes, evidentment, serà en contra.
1: Moltes gràcies per tancar el debat. Dono la paraula al portaveu d'Esquerra Republicana.
6: Gràcies, senyor alcalde. Menos mal que l'Ajuntament de Roquetes no es treballa. Menos mal. Perquè la meva pregunta és, quants dies ha vingut vostè aquí pel matí a veure quanta gent hi havia per al tema del padró, regularització, documentació, etc. Quants de dies? Quants de dies? Sí, no, no, quants?
3: Me deixa contestar?
6: No, sí, sí.
3: Gràcies, senyor Llé.
6: Però la contesta de ser breu perquè tinc la paraula jo.
3: Pues pregunto, prefereixo parlar després per al·lusió.
6: No, no, a veure, sí, sí. Si, si no, no ja acabarem mai, tancarà l'alcalde. Clar, li pregunto això perquè clar, sembla que aquí les dues persones que estan aquí baix estiguin assentades sense fer res. Quan se passen des de les 9 del matí a les 2 contínuament allà davant de la pantalla informant, necessiteu això, necessiteu tal cosa, necessiteu tal altra. Ara pugeu dalt, dalt se'ls demana un paper, se'ls demana un altre. No se'ls demana perquè se'ls obliga. Per tant, lo de dalt ha sigut de bojos. De bojos. I hem regularitzat la situació ara que és d'un dia per a l'altre. Però aquestes 3 setmanes anteriors no té nom el que ha passat. No té nom. Clar, si resulta que ens van dient de que aquí l'Ajuntament pues no es treballa, pues que sàpiga que hi ha una persona de la casa, que estava també en això, que ha hagut d'agafar la baixa per depressió perquè no podia aguantar el volum de feina que tenia. Vale? No, i justament no és una persona que estigui sempre de baixa. Clar, quan diem les coses, les diem en raó de fet. No ens inventem, no anem a llegir el BOE a veure què ens diu el BOE i quines competències tenim. A nosaltres la demagogia ens sobra. A nosaltres veiem els fets, el treball i el dia a dia. I els fets, el treball i el dia a dia és constant la gent que hem arribat a tindre i la regularització que ens ha representat a nivell municipal. De parar màquines per a derivar gent cap a altres coses. S'ha parat secretaria, s'ha parat cultura, s'ha parat padró, els padronaments ordinaris per tirar això endavant. Claro, aquí baix, les persones que estaven fent l'atenció, les dues persones, la de registre, s'ha hagut de deixar bona part del registre per fer això. Home, per favor, no mos vinguin a sopar de duros. Per això li pregunto, quants de dies ha vingut aquí a veure això? Quants? I ho sabrà. Ha parlat en un, ha parlat en l'altre, ha parlat en la gent afectada, en tots els funcionaris que portaven això? Me sembla que no. Claro, llavors sembla que nosaltres aquí mos anem queixant, mos queixem en raó. Cosa que vostès, aquí la demagogia li dic, li surt molt barata vindre al plenari o a la comissió i s'ha acabat. Res més.
1: Si vol per al·lusions, sigui breu i tanquem
3: sí.
1: El debat.
3: Gràcies, senyor alcalde, regidors i regidors. Vostè sap on treballo jo, senyor Llé?
6: M'és igual, jo, a l'Ajuntament de Roquetes també cobra cada
3: mes. Vostè sap on treballo jo, senyor Llé?
6: M'és igual,
3: vale. Cobra cada mes. És a dir, jo sóc un educador social dels serveis socials de la Milla. A mi no m'ha d'explicar com ha anat este procediment o com està anant este procediment de regulació, perquè d'altres coses no, però d'això vostè a mi no m'ha de dir res. Per tant, li demano una mica de prudència a l'hora de fer segons quines afirmacions que jo considero gratuïtes. A banda d'això, només vull dir-los una cosa. Jo torno a insistir en el concepte del victimisme. I torno a insistir, i ho tinc claríssim. Deixen de banda este victimisme que és estèril, que només genera frustració, que així no anem a cap lloc, que vostès mai en la vida han negociat i han gestionat un pressupost com el que tenen avui, ni les ajudes de les administracions superiors que tenen avui 14 milions d'euros de pressupost municipal. Això, senyora García, ni en els seus temps, ni en els seus temps, vull dir, de cap de les maneres. Per tant, vostès estan aquí dient que hi ha unes administracions superiors que damunt de que els manen faena no els doten del recurs recursos que necessiten. És fals. Mai en la vida vostès han tingut tants de recursos per a gestionar i després vostès faiguen el que creguen que han de fer. Jo entenc que la condició de víctima mos dona a tots capacitat de discutir del que volguéssim, perquè a una víctima ni se li pot discutir, ni se li pot portar la contrària, i al final quan fas això, l'únic que fas és la doble victimització, perquè damunt de que la víctima pobra ja rep una injustícia, damunt tu encara li estàs retraent que el que està dient no s'adequa prou a la realitat. Mire, al grup municipal socialista aquestes coses no mos faran callar ni mos faran retrocedir en els nostres posicionaments. Jo l'únic que els dic és que este procediment de regulació, com ja s'ha fet, me penso que són 5 o 6 vegades anteriorment, s'ha de fer perquè s'ha d'atendre a una població en la que tenim en condicions vulnerables i que per tant han de poder exercir els seus drets de ciutadania. I a partir d'aquí el que els demano és menys victimismes i que vostès vagin passant de la protesta a la proposta. Gràcies.
1: Sí, senyor, ja tanque el debat.
6: Sí, no, per acabar, només dir que vostè cada final de mes cobra i la feina que havia de fer aquí, de vindre aquí, agafar, verificar què és el que s'està fent i després contrastar amb el que diu a la moció, seria de jutjat de guàrdia que ho fes, i no ho fa.
1: Dit tot això, portem una moció per exigir, podem tindre molts de participació dels tributs de l'Estat, però en cap punt de l'acord a l'hora de tindre'ls ficava que servirien per a aquesta regularització. I el que estem demanant és que si ens donen una feina extra, tinguéssim un finançament extra. Sí. Només això. Dit això, passem a votació. Vots a favor. Abstencions.
3: Perdona. Secretària.
4: S'ha equivocat. Però...
3: M'he equivocat en el vot.
1: Tornem a repetir, no hi ha problema. Vots a favor. Abstencions. I vots en contra.
2: S'aprova per majoria amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, Junts, el vot en contra del PSC i l'abstenció de Movem.
1: Seguim en l'àrea d'urbanisme, llicències d'activitats i contractes. Informo que el punt 8è i el punt 9è són relatius, necessiten un de l'altre. El 8è és aprovar, si s'escau, la declaració de les obres de canvi de tancaments del pavelló astronòmic i l'Observatori de l'Ebre d'especial interès i utilitat municipal per a concórrer en circumstàncies culturals divulgatives.
2: Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i per això es proposa a ple l'adopció dels següents acords. Primer, declarar les obres sol·licitades per la Fundació de l'Observatori de l'Ebre que consisteixen en canvi de tancaments, portes i finestres del pavelló astronòmic dins del recinte de l'Observatori de l'Ebre en un expedient de llicència 71/2025 al carrer Observatori 3A d'aquesta població com a obres d'especial interès i utilitat social i municipal en atenció a les circumstàncies culturals i divulgatives i d'utilitat pública que concorren i segon notificar el present acord l'interessat i comunicar-ho als departaments d'intervenció i tresorer.
1: Moltes gràcies. Si hi ha alguna intervenció, passem a la votació. Vots a favor?
2: S'aprova per unanimitat.
1: El 9è punt de l'ordre del dia, aprovar si s'escau la declaració de les obres de manteniment i consolidació de l'Observatori de l'Ebre d'especial interès i utilitat municipal per concórrer en circumstàncies culturals i divulgatives.
2: És que aquesta proposta també es va dictaminar favorablement i així es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, declarar les obres sol·licitades també per la Fundació de l'Observatori de l'Ebre que consisteixen en reconstrucció d'una part d'un mur que ha cedit per les pluges dins del recinte de l'Observatori de l'Ebre. De la llicència d'obres és la 87/2026, també el carrer Observatori 3A d'aquesta població com a obres d'especial interès i utilitat social i municipal en atenció a les circumstàncies culturals i divulgatives i d'utilitat pública que hi concorren i segon notificar-ho a l'interessat i comunicar-ho als departaments d'intervenció i tresoreria.
1: Moltes gràcies. Abans de fer esta aprovació, que és igual que l'anterior, sí que i ho faré sempre que portéssim estos punts i que sóc conscient de que properament ne portarem molts. Vull que digui constància que una vegada més l'Ajuntament de Roquetes està al costat, en este cas de l'Observatori de l'Ebre, que no en som titulars, sí que estem al patronat, però no en som titulars, i que en totes aquelles actuacions que l'Observatori de l'Ebre faça, saben que tindran aquestes bonificacions en totes les taxes i tot el que es pugui fer per part de l'Ajuntament. Per què dic això? Perquè anteriorment s'ha portat a aprovació un punt, que jo he tingut que sortir de plenari, d'un PSTD que s'ha estat gestionant al territori i que, com a president del COPATE, m'ha sobtat i molt veure com hi ha municipis on el COPATE fa actuacions per al propi municipi, actuacions estem parlant de no 17.000 euros com si era Roquetes, de més de mig milió d'euros i quantitats d'esta categoria, i que els ajuntaments tinguen, perdoneu que ho digui així, la barra de fer pagar el permís d'obres, en este cas al COPATE. Vull que quedi constància perquè ho trobo una injustícia molt i molt gran, que aquelles administracions que vinguin a fer actuacions al nostre municipi, que queden al nostre municipi, que tinguéssim la barra, perdoneu que ho digui així, de que es faci pagar este permís d'obra. Mentre aquest equip de govern estigui, se portarà al plenari les vegades que sigui i que estic convençut que en breu serà moltes totes les bonificacions que siguin necessàries, en aquest cas, per a l'Observatori de l'Ebre. Dit això, passarem a votació. Vots a favor. Senyor Poix, si vol, sí.
0: Gràcies, senyor alcalde. Pues li vull agrair el que acaba de dir. Jo crec que a vegades aquí a l'Ajuntament tenim la costum de que les coses donem sobrevingudes, no? De que ja es fa, no? I que a vegades sembla que no es faig res. I es fa molt. en aquest sentit. Tal com ha dit, en el tema d'abans de la Via Verda, com el tema de l'observatori, jo crec que és molt positiu que tot el consistori vagi a una en la millora de la població, despolititzant, perquè com ja hem vist, ja tenim mocions per a poder-nos barallar políticament sobre la concepció que té cadascú de l'Estat o del govern. Però està molt bé que una vegada més, senyor alcalde, i li agraeixo que hagi pogut explicar a la gent de la població què és el que s'està fent, per què es fa i per què roquetes fem això d'aquesta manera. Gràcies.
1: Moltes gràcies, li agraeixo les paraules. Es fa principalment perquè l'observatori és un bé i serà un bé molt gran per a la nostra ciutat i per a tot el territori, i crec que és de rebut estar al costat, en aquest cas, de la del que és l'Observatori de l'Ebre, per a que pugui créixer, pugui millorar i arreglar totes aquelles coses que són necessàries. Dit això, passarem a la votació. Vots a favor?
2: S'aprova per unanimitat.
1: Seguim en l'àrea d'Educació, Memòria Democràtica, Cultura i Festes. El desè punt de l'ordre del dia és aprovar, si s'escau, la moció pel pla pilot que preveu presència estable d'agents als centres educatius, presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana.
2: Aquesta moció es va dictaminar favorablement i així es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, instar el govern de la Generalitat a retirar el pla pilot de presència estructural de cossos policials dins dels centres educatius. Segon, instar el govern de la Generalitat a prioritzar un model de prevenció basat en l'enfortiment dels recursos educatius i socials, amb la incorporació progressiva d'educadors socials, psicòlegs i orientadors als centres, el desplegament generalitzat de programes d'educació socioemocional i de pràctiques de justícia restaurativa, el desenvolupament de programes de mentoria per a l'alumnat en risc i la universalització. Tercer, instar el govern de la Generalitat a reforçar els plans educatius d'entorn com a eina clau del treball comunitari. Quart, reafirmar que l'escola ha de ser un espai educatiu, no un espai de control, i que les polítiques públiques que vulguin reduir els conflictes de manera real i sostinguda han de posar més educació, més comunitat i més oportunitats al centre de l'acció pública. Cinquè, traslladar aquest acord al govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Conselleria d'Educació i Formació Professional i a la d'Interior i Seguretat Ciutadana.
1: Moltes gràcies per defensar la moció. Dono paraula al senyor Siscoller.
6: Gràcies. Bé, presentem aquesta moció perquè en el moment en què vam sentir aquesta notícia és allò que dius, com? Estem al 2026 i a Catalunya? O estem al 2026 als Estats Units? Ah, és allò que dius, com pot ser que hagin de ficar policia als centres educatius? I per què ho dic, això? Home, doncs ho dic perquè sé que el Departament d'Educació està portant a terme en formació al professorat, als equips directius i a tot el que és el PAS dels centres educatius, al personal administratiu i de serveis, unes formacions que es diuen formacions en mediació, formacions en pràctiques restauratives, projectes de convivència, en la qual s'està fent unes mesures preventives del conflicte als centres educatius i de mediació en el cas que s'hagi produït el conflicte. I això què provoca? Pues provoca que els conflictes pràcticament desapareixen. Clar, que et surti el departament i que et digui que et posarà Mossos d'Esquadra als centres educatius és carregar-se la política educativa del mateix Departament d'Educació. La meva pregunta és que entre la senyora Parlon i la senyora Newbon no es parlen, que una no sap el que fa una i l'altra no sap el que fa l'altra, o què està passant aquí? Clar, això què crea? Home, jo sóc pare o mare d'un xiquet o d'una xiqueta que m'està estudiant en un centre públic d'educació i em diuen que van a ficar Mossos i em penso que mon fill no va a l'escola o a l'institut, va al Bronx. Claro, això crea una falsa alarma de que els centres educatius són un desgavell i que hi ha violència per tot arreu, gabinets, i que es maten d'uns als altres, que sembla una cosa que digues, però mos han vingut l'enteniment o què? Per tant, considerem que aquesta mesura és d'allò del més descabellat possible i que deixem els docents fer la feina de docents i deixem a la policia a fer la seva feina de policia, i per tant la policia està bé que vagi als centres educatius a fer educació vial, a parlar sobre el problema de les xarxes, etc., que és el que ja va fent i que per tant ho fa molt ben fet, però a nivell de dissuasió policial dins d'un centre educatiu és la cosa més inversemblant que puguis arribar a imaginar. I mireu si és inversemblant que això no es va fer en temps de Franco. Va, dius, com estem? Per tant, presentem aquesta moció per dir que este pla pilot que volen fer, que hagi sigut, esperem, allò, la il·luminació d'algú de que estava, no sé, pensant en no sé què, i que això se retire i que deixen els centres educatius i els docents en el que es demana, que els docents tinguin el sentit d'autoritat que els pertoca, i que els deixen fent ells, que ells saben com, en aquest cas, parlar amb famílies, parlar amb els alumnes i gestionar el conflicte. Perquè, per cert, quantes vegades ha sortit als mitjans de comunicació d'apunyalaments, baralles entre professorat i alumnat als centres educatius? Jo, per sort o per desgràcia, estic dins del Departament d'Educació i no he sentit cap vegada. I sobta, sobta això. Per tant, per això presentem aquesta moció.
1: Moltes gràcies. Dona la paraula a la senyora Sant Romà, representant de Junts.
7: Bona tarda, alcalde, regidor, regidores i gent que ens escolta. La convivència als centres educatius és un repte real que necessita respostes serioses, consensuades i, sobretot, educatives. Des de Junts creiem que l'escola ha de continuar essent un espai de confiança, inclusió i oportunitats, no un espai de control. Per això, considerem que abans d'introduir presència policial estable als centres, cal reforçar els recursos educatius i socials. Més educadors socials, més orientadors, més suports emocionals i més eines de mediació i prevenció, que en bona part és el que demana la comunitat educativa. Aprofitem també per reiterar el nostre suport a les mobilitzacions i accions impulsades per la comunitat educativa. Dit això, també pensem que una mesura d'aquest abast requeria més informació, més planificació i més participació de la comunitat educativa, especialment dels equips docents. D'altra banda, defensem reforçar els plans educatius d'entorn i apostar per polítiques preventives i comunitàries que treballin les causes dels conflictes i ajuden a millorar la convivència de manera real i sostinguda. Per tot això l'exposat, el nostre vot serà favorable a la moció. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Poll, representant de Movem, té la paraula.
0: Gràcies, senyor alcalde. Bé, diuen que la sort o la fortuna és estar al lloc correcte en el moment que toca. Creiem des de Movem que el pla pilot no està al moment que toca. O sigui, això s'hagués pogut treballar d'una altra manera, millor, i que en el moment actual de vagues del sector educatiu, que està tot molt tensionat, no tocava. El que s'està demanant és reforçar els centres amb més integradors socials, amb més vetlladors, amb més mestres o professors d'educació especial, és a dir, molt més acompanyament per a viure aquestes situacions que moltes vegades deriven a fer cap als Mossos. El senyor Llèria, com pot ser que haguéssim de posar agents de seguretat als centres educatius? Va sortir la notícia de que dels 14 centres que va començar el pla pilot, 4 van decidir sortir-se'n, però hi ha 10 que no han decidit sortir-se'n. I mos fa pensar que qui no ha decidit sortir-se'n és perquè veu alguna necessitat. És per això que considerem des de moment que el que hauríem de fer és traslladar l'oportunitat als centres a qui se'ls ha assignat a que valoren si realment necessiten aquest servei o no. Perquè crec que som coneixedors de que hi ha centres, i parlem de secundària, a nivell de Catalunya, que poden arribar a ser molt, molt, molt conflictius. I no mos enganyéssim en que estos Mossos no van a fer cap contenció, separació, no. La feina que han de fer és com a primer recurs. Per què? Perquè els docents acaben sent el primer contacte en la realitat de moltes famílies a través dels infants. I no estem preparats per a solucionar segons què. Llavors, que hi puguin haver persones autoritzades, persones que tinguin més autoritat, perquè se mos ha tret l'autoritat completament, com diu el senyor Oller, se mos ha tret l'autoritat als docents, que pugui haver algú que en un moment donat pugui saber, preguntar què podem fer en aquest moment en això, perquè la burocràcia no faci que quan s'actue ja ho haguem de patir, ho haguem de penalitzar perquè no ha anat com volíem, no sé. És per aquest motiu que des del grup de Movem votarem en abstenció en aquesta moció del pla pilot. Esperem a veure en endavant, a veure què pot passar, a veure aquests dos centres què volen dir, però reclamant. Per què no votem en contra? Perquè el que se reclama és dotar els centres del que se necessita, d'educació. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Beltrán, representant del PSC.
3: Gràcies, senyor alcalde, regidores i regidors. A nosaltres des del grup municipal socialista ens agradaria començar la intervenció matisant una mica el titular de la moció, perquè el grup republicà cada vegada que porta una moció al plenari per a fer d'oposició al govern empra titulars que són sensacionalistes, és a dir, aquells titulars que nosaltres entenem com a premsa groga. El pla és un pla pilot que vol enfortir la convivència escolar, i així es diu. En cap cas és una militarització dels centres educatius, que d'alguna manera, i segons, i després de les paraules del portaveu del senyor Lle, semblava com anàvem cap a centres educatius militaritzats, en els arcs detectors de metalls a l'entrada i en tota aquella gent de xalecos i armes llargues a la porta, demanant la documentació a tots els alumnes. Jo sí que li demanaria, senyor Lleu, una mica més d'esforç i de rigor en la comprensió lectora, perquè és que al final mos acabarà suspenent PISA altra vegada. I mira, en el tema de la moció, i passaré molt per damunt de la part expositiva, perquè crec que aquí ja s'ha comentat, però sí que a nosaltres mos estranya i mos sobta d'entrada com un pla pilot temporal, experimental i revisable, en els continguts que s'anuncien, vostès l'acaben convertint en un recurs estructural, permanent i universal. Un pla pilot és de tot excepte una mesura permanent i estructural. És una prova que es fa, s'avalua i després se decideix si allò tira endavant o no tira endavant. I si anem al moll de l'os de la moció, si anem a la proposta en ella mateixa, sí que hem de transmetre a la gent tota la informació, destriant allò que pot ser més palla del que és veritablement important i trobar elements explicatius que, un cop analitzats, sí que han de ser la base del raonament i del posicionament, com a mínim, del grup municipal socialista a l'hora d'emetre el vot. No és un pla pilot de presència estable de policies als centres. És una proposta en l'àmbit de la prevenció i la mediació que pretén impulsar un model col·laboratiu de convivència compatible perfectament amb les intervencions de personal no docent que ja estan a les escoles. Ja tenim educadors, ja tenim integradors, ja tenim psicòlegs, ja tenim gent de salut, ja tenim gent que fa activitats extraescolars o que fa activitats esportives al mig del pati, ja tenim personal que són recursos comunitaris que aprofitem en el dia a dia dels centres acadèmics. Per tant, no n'hem de destriar ni n'hem d'excloure cap, ni un. Aquesta és una mesura, i això ha de ser, trobo que s'ha de dir, i és molt important a l'hora de valorar-ho, reclamada pels equips directius i els claustres dels centres, totalment voluntària, temporal, avaluable i revisable, ni integral, ni estructural, ni estable. Per tant, aquells centres on els equips directius i els seus claustres han demanat i han fet evident que hi ha problemes de convivència, són aquells que ho han demanat. I, evidentment, alguns, en les pressions dels claustres, en les pressions de la comunitat educativa, se n'han tirat atrás. No passa res, els que siguin avant tiraran avant. Se considera este pla una evolució lògica, i això els que tenen més anys potser sí que ho sabran, dels agents tutors existents des d'inici de segle a molts de municipis de Catalunya en funcions i tasques tan repressives com la prevenció de l'absentisme, l'assetjament o la mediació en conflictes dins i fora de l'escola. Tortosa, que és una ciutat en alcaldessa republicana, és un exemple de bones pràctiques en centres d'alta complexitat. I jo recordo, de més, que un dels educadors que va ser en el seu dia pioner i que va ser un dels que va redactar un pla de prevenció de l'absentisme a Tortosa quan jo era molt jove i començava a treballar, és un educador d'aquí Roquetes, dels històrics de tota la vida, a on la policia local i a on els Mossos d'Esquadra tenien tota la càrrega de responsabilitat en la prevenció de l'absentisme a les escoles i als centres, sobretot en aquells de més alta complexitat, ja dic, a Tortosa. L'escola o institut, com a centres educatius, disposen d'un entorn que és i ha de ser educatiu, en recursos comunitaris, ja ho he dit, i hem d'aprofitar tot allò que tenim de manera comunitària perquè també s'hi ha d'implementar a l'escola. I d'aquesta manera, ho torno a repetir, intervenen agents de la salut, de drets socials, d'agents de l'ordre, de serveis esportius, etc. Una dada que és important perquè tothom la sàpiga. El 2022 l'OCDE va fer una enquesta, va valorar 15 de 22 sistemes educatius a Europa. 15 de 22 dels que va avaluar en el seu dia declaren col·laboracions entre centres educatius i forces de l'ordre, en diferents intensitats i de diferents maneres, però les forces de l'ordre estan col·laborant als sistemes educatius de tota Europa. I deixem dir-los una altra cosa, perquè és més important encara, i trobo que el senyor Poi ho ha nombrat. L'enquesta de convivència de l'any 2023 a Catalunya, és una enquesta de l'ICIP sobre convivència i seguretat ciutadana, declara i dona com a dades que un 64% dels alumnes declaren patir violència a l'escola i un 84% considera que tenen companys o companyes dins els centres que en algun moment l'han patit. Crec que no són dades per a prendre així la lleugera i per a pensar que no passa res i per a pensar que no hem d'actuar preventivament damunt d'una realitat que ens reclama responsabilitat a tots. I una altra cosa més per a tranquil·litzar a pares, a mares, a alumnes, a membres de la comunitat educativa preocupats per allò que pot ser la mala propaganda en uns moments de tensió dins el sector educatiu. Els agents de mediació i prevenció en cap cas substitueixen el personal COCOE, en este personal de la coeducació, de la convivència i del benestar que ja està dins els centres. Educadores, integradors. Això sí, són agents de mediació en una intervenció que pot tindre continuïtat dins i fora de l'escola. I jo crec que aquí està l'arrel de l'èxit i està la clau de l'èxit d'això. En tot aquell personal que pot intervindre a l'escola, però que a la vegada pot intervindre fora de l'escola en un entorn més comunitari. Perquè hem de tindre clar que tot allò que envolta els centres educatius acaba impactant dins els centres educatius en la convivència dels alumnes en el dia a dia. Per tant, i a manera de resum, sí al pla pilot per a la convivència escolar, sí a l'ús de recursos comunitaris, sí a una escola lliure de violència, sí a l'escolta dels equips directius i docents, que són els que més coneixen els seus centres i que per això demanen recursos a l'administració, i sí a reafirmar la qualitat i els valors democràtics del nostre sistema educatiu, els professionals que ho possibiliten i la comunitat educativa, tota que els acompanya. Gràcies. El nostre vot, evidentment, serà en contra de la moció.
1: Moltes gràcies. Per a tancar la moció, donar la paraula al senyor Ollé.
6: Gràcies, senyor alcalde. Hosti, entre que sóc dropo i que no sé llegir, em sembla que m'hauré de dedicar a buscar cartons pels carrers. Perquè, va, clar, les afirmacions que fa el senyor Beltrán, sembla això. I, bueno, què hi farem? Ja aniré a escola. Ja dependrem algo. No? Ja tot ho farem, com aquell que dia. Però, clar, a mi em sobta que justifiquen l'injustificable, però bueno, cadascú allà en el seu tarannà i allò les sigles que representen. Igual que el grup de Movem, ens abstenim. Vostè la setmana passada anava al jersei groc. Vostè sap que la policia s'està infiltrant a les assemblees del jersei groc? Ui, tant, tot és policia. Enfoqueu-ho com vulgui. Per tant, quan tu poses la policia dins d'un centre educatiu en qüestió, en aquest cas de vigilància i observació, tens un problema com a societat. Tens un problema. Això no ho va fer ni el PP, senyors. No ho va fer ni el PP. Si ho hagués fet el PP, què haguessin dit vostès que són tan d'esquerres? Oh, no, està ben fet. Està ben fet. Sí? Bueno, allà vostès, en la seva consciència, nosaltres des del grup d'Esquerra això ho tenim clar, això és intolerable, perquè des dels centres educatius ja estan les figures corresponsables perquè això se pugui tirar endavant i evitar situacions de violència. A més, el portaveu del grup socialista ha parlat perquè el projecte de convivència, el projecte de convivència, que són 254 pàgines, en cap moment fica que la convivència la podran garantir la policia. Enlloc! Enlloc! Per tant, vagin dient i vagin parlant, vagin, però la realitat és tossuda. No hi ha cap lloc dels documents interns de centre dels centres educatius que parle que l'autoritat final, en aquest cas, per a que hi hagi convivència al centre, ho hagi de fer la policia. No ho fica per cap lloc. Allà vostès, en el seu plantejament, uns, uns en contra i els altres s'abstenen, ja se ho faran. El que sí que voldria acabar, ja, perquè així m'ho riurem tots una mica, i diríem, a l'estil d'aquí, allò que diuen abans, a l'estil del terreno, diu, ara que vostès hi emanen, ho fan en ganes i alegria, infiltrant agents de paisà i els col·legis policia. No passaven en temps de Franco esta descortesia. I vos ompliu tothom la boca de democràcia constitucional, i això és una vergonya més gran que una catedral. Entre Brimos i policia és la Generalitat actual.
1: Moltes gràcies. Se nota d'on ve el senyor Ollé. En un momentet mos ha fet portar la sang, mos ha fet un verset. Dit tot això... Ah, sí, senyor Boy, però no l'havia dit, eh? No, que no l'havia dit.
0: No sé, senyor alcalde. Senyor Ollé, lo que nosaltres votem en abstenció, i vull per explicar-li, va lligat en la samarreta groga, en el fet de que vostè sabrà que està al Departament d'Ensenyament des de fa uns cursos cap aquí. Els docents hem fet unes reunions per explicar una cosa que es diu el REBA, que cada vegada que hi ha alguna incidència que podem detectar, el professorat, que torno a dir, no estem preparats per investigar les famílies, què passa, com passa i per què passa. Doncs s'ha creat unes plataformes per a crear més burocràcia, perquè tot s'ha de registrar, i s'ha de registrar i s'han d'esperar i que s'aprove i a veure què es fa i a veure què passa. A nivell de Terres de l'Ebre no hi ha cap d'estos 10 instituts implicats en el tema del pla pilot que mos afecte, això està a altres zones. Per això insistim, creiem que estos 10 que estan al pla pilot i que si no s'han sortit és perquè han acceptat, que puguen fer valoració de si els ha servit o no els ha servit, perquè sembla que, com ha dit el senyor Beltrán, això està fet per aprovar-ho, per a veure i per a veure si dona solucions. Jo li dic com a docent, que la Generalitat me doni solucions, governe qui governe, en les necessitats que tenim ara, segurament que algunes sortiran bé i algunes sortiran malament. Igual que s'han posat pantalles i se n'han tret i s'han ficat ventiladors i es volen ficar aires acondicionats i es van fent coses del que es pot i sigui el color que sigui, perquè quan li parlo d'educació me dona igual que estigui governant. Donem-li temps a veure com funciona. No

0: Gràcies.
1: Senyor Beltran. Gràcies, senyor alcalde, regidores i regidors. Jo, senyor Lle, només li mano una cosa. En quant a les posicions del grup municipal socialista són de sobre conegudes i que, per tant, no hi ha cap mena de problema. Jo, el que sí que li demanaria és que anés a vostè a explicar a estos equips directius i claustres d'estos instituts que han demanat al Departament d'Educació que per favor los dotessa de recursos en este pla de convivència i que anés a vostè a dir-los que són uns insolidaris, uns franquistes, uns feixistes, els seus companys, ja? Sobretot els seus companys ho ha de fer això. És a dir, a mi no cal que me ho digui, que jo ja la sé la història esta. Vostè vaig als seus companys i els diu que són uns filofeixistes, uns franquistes, uns reaccionaris, bueno, i una cosa que, és, que ha de ser molt important, és a dir, allò que ha de fer el departament, a banda de tindre una política educativa i seguir les seues directrius, és escoltar activament els seus docents i els seus directors. I jo crec que aquest pla pilot de col·laboració per a la convivència el que intenta serà fer això. I mira, jo no faré cap fandanguillo d'activista detrás de la pancarta. El que sí que diré, i sé que això se li atribuïix a l'obra del Quixot i no és així, però sí que li recordaré la màxima: ladran, luego cabalgamos, amigo Sancho. Moltes gràcies.
2: Senyor Lle, si vol tanque i ja mos deixem estar els versets i sí, anem a la feina.
3: Anem a la feina perquè en este cas senzillament acabarem dient de que l'any passat vaig estar a l'Institut de la Mina tot un dia, conflictivitat zero. Vaig estar 2 anys a l'Institut al B9, no sé si el sona al B9, últimament surt molt pels mitjans de comunicació, vaig estar 2 cursos al B9. Conflictivitat, zero. Evidentment que tenen els seus punts de conflictivitat, però parlant la gent s'entén, i ni teníem ni Mossos, ni apps, ni res, eh? Clar, davant d'això, a mi que m'ensenyen algun document del Departament d'Educació que fica que anirà la policia a fer servei d'ordre. Mentre això no existeix, què? Jo continuo dient el mateix, no fa falta. Hi ha altres mesures dissuasòries en la qual, ja us dic, la policia fa la seva feina en altres tasques que són atribuïbles pel que fa a nivell de, bueno, del que havíem dit, de tasques educatives, també tasques de prevenció del tema de radicalismes, però després anar a custodiar vàters, i no sé què més m'has dit, allò de apaga i vámonos, apaga i vámonos.
2: Dit això, passarem a votació. Vots a favor, abstencions i vots en contra.
4: S'aprova per majoria amb el vot a favor d'Esquerra Republicana, Junts, el vot en contra del PSC i l'abstenció de Movem.
2: Seguim en el control dels òrgans de govern. Doncs donar compte de les actes de Junta de Govern Local, la número 13/2026 de data 21 d'abril del 2026, la número 14/2026 de data 28 d'abril del 2026, la número 15/2026 de data 5 de maig, i de la número 16/2026 de data 19 de maig. Donar compte dels decrets d'alcaldia del número 614 al número 822 del 2026. Mocions de control no li consten a aquesta presidència. Si tenen algun prec o alguna pregunta, senyor, té la paraula.
5: Bona tarda, senyor alcalde, regidors. La nostra pregunta és si l'equip de govern té la previsió de ficar algun punt lila de cara a aquestes festes per a aquest estiu. Gràcies.
2: Jo li trasllado la pregunta. El seu govern té alguna previsió de tornar a traure la subvenció d'igualtat que fa 2 anys que mos promet i que no arriba i que serveix, entre altres coses, per a financiar els punts lila?
5: Jo contesto. Jo espero que aquesta subvenció arribi, però per a previndre no hem d'esperar la subvenció de la Generalitat.
2: Tornem al mateix de l'altre punt. Algú ha de pagar? Algú ha de pagar perquè aquesta subvenció se va crear, diria que un 70%, l'anterior govern de la Generalitat, que apostava molt per polítiques d'igualtat. Lo d'ara s'omple la boca, però de moment la subvenció ni està ni se l'espera, quan estava als pressupostos. El 70% de la subvenció estava pensada per a això, per a previndre en els punts lila. Fa 2 anys que, i recordo, vam ser dels municipis en més subvenció de tot el país, i fa 2 anys que estem esperant-la. La regidora té una memòria preparada xulíssima, que tan pront sortirà, no dubte que al mateix moment s'enviarà en seguida per a veure si tenim la sort de poder tindre almenys la mateixa quantitat que vam tindre fa 3 anys. Dit això, Si no hi ha res més, donaríem el ple per acabar i ens veiem al proper ple del mes de juny.

0: passat Sant Joan, me penso. Sí?
1: Si era ordinari,
0: en principi, si no hi ha cap cosa greu. Sí. Si no hi ha cap cosa urgent, serà ordinari. I fins aquí el plenari d'avui i moltes gràcies a tothom per escoltar-nos i fins a la propera. Antena Caros.
2: Bon dia, són les dues.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins el PSOE i torna a descartar eleccions anticipades.
4: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad.
2: Avui la Guàrdia Civil ha entrat a la seu del partit al carrer Ferrat de Madrid per demanar informació en relació al cas que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez i altres càrrecs per presumptament haver desestabilitzat procediments judicials que afectaven tant el PSOE com el govern espanyol. Sánchez també ha tornat a donar tot el suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, investigat en el cas Plus Ultra. És dimecres 27 de maig de 2026 i tenim més titulars. Desenes de milers de docents surten al carrer en una nova jornada de vaga general de l'educació. Sònia Kerr.
5: La protesta més multitudinària ha reunit prop de 10.000 persones a Barcelona, però també hi ha hagut concentracions a Girona, Salt, Torredembarra, Tarragona, Lleida o Granollers. El sector està pendent d'una nova reunió amb la conselleria aquesta mateixa tarda.
2: La Generalitat obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
5: En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
6: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complex. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa.
2: Els refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys.
5: Tenen per objectiu evitar riscos a 500.000 de persones vulnerables i enguany, per primer cop, s'incorporen una cinquantena de petits comerços.
2: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
5: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantoria, el violinista Pablo Ferrande, tot la soprano Nadine Sierra, actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espaiter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solter.
2: Als esports, Alexia Putella s'acomiada del Barça després de 14 temporades. Joan Barberà.
7: La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana. La migcampista amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça és una icona i referent i marxarà a jugar a l'estranger.
8: I cop d'ullar el temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia, una altra vegada estem parlant d'una calor passada de voltes a Catalunya i, de fet, en aquests moments està pujant més encara la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem fins als 34-35 graus a moltes viles de Girona, sobretot al voltant del Pla de Girona, del Pla de la Selva i també a la Baixa Garrotxa, també al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès, per exemple, a l'Alt Baix Llobregat, i també cap al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do, aquestes temperatures desbocades també a la resta del país i amb molt pocs núvols, sense tempestes. Pel que fa al dijous, un temps encara més calorós. Déu-n'hi-do, per exemple, a la Vall del Llobregat, gran part de la Catalunya central i interior gironí i cap a les comarques de Ponent, de 33 a 38 graus, unes temperatures de canícula, tot i que demà a la tarda sí que apareixerà ja alguna primera tempesta al Prepirineu. De moment, poca cosa i sobretot a la banda lleidatana. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en 3 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, aclareixen que no es tracta d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
5: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la secretària d'organització, Ana Maria Fuentes, per fer suposades factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, anomenada la SEPI.
2: Doncs, davant d'aquesta operació de la Guàrdia Civil, a la seu del PSOE, totes les mirades estaven aquest matí posades en Pedro Sánchez. El president del govern espanyol ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE creu que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb la màxima contundència, com ha fet sempre, diu, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit, i que un cop llegit l'escrit contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino, bon dia.
10: Bon dia, Marta. Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més està creixent dins de la Unió Europea.
4: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
10: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
4: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
10: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
2: Les reaccions polítiques s'han deixat sentir des de primera hora del matí. Al Congrés dels Diputats, el Partit Popular ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
5: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
11: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, pero estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
5: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral.
12: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
5: Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
3: Notícies en xarxa.
2: Nova jornada de vaga del sector de l'educació avui a tot Catalunya per seguir reclamant millores laborals i salarials. El Departament d'Educació xifra en un 25% el seguiment de l'aturada a les aules, mentre que els sindicats l'eleven fins al 60%.
5: Les protestes arreu del territori es preveuen que es mantinguin fins que s'acabi la reunió d'aquesta tarda, una trobada que serà clau per mirar de desencallar aquest conflicte.
2: A Barcelona, 7.000 docents, segons la Guàrdia Urbana, i 15.000, segons els sindicats, han tornat a omplir els carrers en la segona jornada de vaga general d'aquest tercer trimestre. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames com avall les ràtios i amunt els salaris i lluitant també estem educant, i moltes referències a la calor a les aules. La protesta s'allarga amb tallers per nens, actuació dels falcons, taules rodones i un dinar popular amb la intenció d'allargar fins a la reunió d'aquesta tarda. Els sindicats encara en la trobada amb optimisme, però conscients que les propostes d'educació són encara insuficients. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Ignasi Fernández, de professors de secundària.
14: Volem que avui sigui una negociació absolutament intensiva, que hi dediquem les hores que facin falta per poder fer els avenços necessaris per poder arribar a un a una proposta que sedueixi el col·lectiu i que en una consulta el col·lectiu pugui dir que sí.
15: Aquesta proposta no correspon al nivell de clam que tinc aquí al darrere ni aquestes veus que criden. Per tant, el que ha de fer el departament és, ara que vol negociar, negociar.
13: El sindicat d'estudiants i la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat també els docents que mantenen les mobilitzacions territorials dels propers dies si aquesta tarda no es pot arribar a una entesa que apropi posicions.
2: Unes protestes que avui han tornat a afectar la mobilitat amb talls a l'APC, a Salt, Torredembarra i el Granollers i també de la 2 a Lleida. A Salt els manifestants han accedit fins i tot a la via pel Voral en sentit França i han acabat tallant l'autopista en tots dos sentits de la marxa. Girona FM, Pau Villafañe.
16: Els sindicats USTEC, professors de secundària, la Intersindical i CGT s'han desplaçat a les 9 del matí per l'avinguda dels Països Catalans des del Pont del Dimoni de Girona per arribar a quarts d'11 al pavelló municipal de Salt. Posteriorment, alguns manifestants han accedit a l'autopista pel Voral en sentit França després d'acordar-ho amb els Mossos i l'han acabat tallant en els dos sentits de la marxa. Una jornada marcada per la calor i una manifestació que ha comptat amb 1.500 docents, segons la policia municipal, i 6.000 segons els sindicats. Emma Riera és portaveu de l'Assemblea de Docents de Girona.
17: Falta concretar nombre de docents, falta concretar les millores salarials que estem reclamant, no com a més, sinó com a allò que hem perdut, la pèrdua doncs, salarial. És això. Hi ha hagut també moltes retallades amb el tema dels estadis, per tant, i demanem sobretot que hi hagi un augment salarial per tothom, no amb complements, que és el que s'estava negociant.
16: Els participants han tornat a protestar en contra dels acords signats pel departament i exigint una millora salarial, menys burocràcia i la reducció de les ràtios a les aules.
2: La protesta a les comarques de Tarragona ha tingut dos epicentres, un al centre de la capital, on s'han manifestat 700 persones, i l'altre a Torredembarra. En aquest punt, un miler de persones han accedit també a la P7 i l'han tallat en tots dos sentits. On a la Torre, Josep Sánchez, bon dia.
18: Bon dia, doncs es manté aquest tall a l'autopista P7, aquí a Torredembarra, a causa d'aquesta mobilització dels docents. Aquí es concentren professors i professors vinguts de diferents punts de les comarques tarragonines i del Penedès, en una acció que ha començat al voltant de les 10 del matí a la zona esportiva de Torredembarra, on hi ha hagut la concentració prèvia. Cap a les 11 del matí ha quedat tallada l'autopista en els dos sentits i la intenció és mantenir-ho com a mínim fins a les 6 de la tarda. Entre els manifestants hi ha un to festiu en aquesta manifestació, també un to reivindicatiu, evidentment, i s'espera que accions com les d'avui ajudin a que hi hagi un acord amb el departament. Gerard Torres és professor a l'Institut Torredembarra.
19: Alumnes, famílies, departament, tothom vol un acord i que els docents estiguin reconeguts la seva feina i que tinguem els recursos necessaris per poder atendre el nostre alumnat com es mereix l'escola pública, i per això estem, defensem l'escola pública.
18: Els docents han instal·lat parasols, carpes, taules i cadires al mig de l'autopista. Ara mateix hi havia una actuació musical, també s'està fent una paella i a la tarda també es preveu que hi hagin dues taules rodones.
2: El govern obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat d'aquest procés pot fer variar els terminis del contracte programa que tot just s'ha aprovat per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata, bon dia.
20: Bon dia. La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés, i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
6: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla, hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29, això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
20: Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria d'aportar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
2: I anem ara fins a Gavà, al Baix Llobregat, perquè aquest matí s'hi ha presentat el pla d'impuls de l'ecobarri Roca City Gavà Viladecans, que s'ha fet dins de la fàbrica Roca. Un projecte que ha de transformar els terrenys d'aquesta històrica fàbrica en un nou barri. Gavà Televisió, Marc Ferrer.
1: El projecte abasta una superfície de 32 hectàrees, 6 de les quals a Gavà i la resta a Viladecans. El 40% del sostre edificable es destinarà a habitatge amb la construcció de més de 2.700 pisos, amb un 40% d'habitatges protegits, la meitat dels quals destinats a lloguer. El 60% de la superfície es destinarà a l'activitat econòmica i usos mixtos, amb edificis d'oficines per a empreses vinculades a Roca, Indústria 4.0, Innovació, Coworking i Espais per a Startups. També hi haurà un centre de coneixement i es crearan noves infraestructures de mobilitat com un nou pont per damunt de les vies del tren. Així valora la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, aquest projecte.
21: És un projecte que mostra precisament la voluntat que té el govern de transformació dels espais urbans, de reaprofitar i construir espais pensats per la nostra ciutadania, climàticament sostenibles i adaptats.
1: A la presentació també hi ha assistit l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, la de Viladecans, Olga Morales, així com el vicepresident de l'àrea de polítiques urbanístiques de l'àrea metropolitana de Barcelona, Damià Calvet.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És un quart de tres. La ministra de Sanitat justifica el desembarcament del vaixell amb el brot d'antivirus a Tenerife el 10 de maig per solidaritat del govern espanyol i per acceptació del reglament internacional. Mònica García ha comparegut al Congrés a petició pròpia per donar explicacions sobre la gestió d'aquest brot.
5: La ministra García ha defensat la solvència del sistema sanitari d'emergències espanyol per fer-se càrrec de les 147 persones que viatjaven al creuer i ha marcat la decisió del govern en la posició de l'Organització Mundial de la Salut.
22: España actuó porque tenía que actuar, porque debíamos actuar, por tres razones fundamentales. La primera, por humanidad, porque había personas en riesgo que necesitaban auxilio y nosotros no miramos hacia otro lado. Lo segundo, por responsabilidad, porque había compatriotas españoles a bordo. Y lo tercero, por legalidad internacional, porque España es parte del reglamento sanitario internacional.
5: Des de les files del Partit Popular han criticat la gestió que el govern va fer de l'antivirus perquè consideren que va improvisar i asseguren que això demostra que l'executiu espanyol no està preparat per afrontar una eventual nova pandèmia 6 anys després, diuen, de l'esclat de la Covid.
2: I ja coneixem els resultats de l'estudi sobre els efectes de l'aigua termal en pacients de càncer de mama, realitzat conjuntament per l'Hospital del Mar, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes de Montbui. S'ha dut a terme amb 84 pacients de tot Catalunya. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
23: Després de l'anàlisi científic d'indicadors de nivell de vida i símptomes de les dones tractades abans i després de la teràpia, els resultats mostren beneficis evidents, però no obstant, també revelen que els efectes positius desapareixen amb el temps si es deixa tractament i, per tant, caldria apostar per un manteniment i una regularitat del tractament. Així ho ha explicat la investigadora en cap de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, Natàlia García Giral.
24: En principi ha anat tot molt bé. Com a conclusió de tot és que la balneoteràpia va molt, molt bé per lo que és la sintomatologia derivada d'aquest tractament hormonal, però que s'ha de continuar d'una manera sostinguda amb sessions de continuïtat per intentar aviam si podem aconseguir que aquesta millora sigui persistent en el temps.
23: El següent pas és publicar els resultats oficialment a una revista científica per després assolir l'objectiu real de la investigació, aconseguir que la balneoteràpia sigui reconeguda com a recurs de salut clínicament prescriptible i no com a teràpia alternativa o com a simple prescripció social.
2: Els refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys i enguany per primera vegada s'hi incorporen una 50ena de petits comerços.
5: Tot plegat per reduir els riscos a les 500.000 de persones vulnerables que l'AMB calcula que hi ha al conjunt dels municipis de l'àrea metropolitana.
2: Ràdio Sant Feliu, Conxa Estevez.
5: Sant Feliu de Llobregat ha acollit la presentació de la nova xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que aquest estiu creix un 31% respecte a l'any passat. Entre les novetats s'incorporen els anomenats microrefugis climàtics, comerços i establiments privats que obriran les portes a qualsevol persona per oferir confort tèrmic durant els episodis de calor, encara que no siguin clients. Guillem López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
25: Els microrefugis, aquesta proposta pel comerç local, el canvi que suposa, per una banda, és que s'identificaran, que a l'entrada tindran una enganxina per veure que és un microrefugi, és una cosa simbòlica, però creiem que ajuda a la gent a entendre que existeix aquesta xarxa i que aquell comerç dona aquesta possibilitat. L'altra diferència és que com a àrea metropolitana els oferim una petita formació de com han d'actuar durant aquests períodes d'onada de calor.
5: També s'ha presentat les darreres projeccions climàtiques que alerten d'un augment sostingut de les temperatures. Segons l'organisme metropolità, les onades de calor seran cada cop més freqüents i intenses amb impactes directes sobre una part important de la població.
3: Notícies en xarxa.
2: Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta mateixa droga. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
4: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida de el blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
0: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
2: I preocupació a l'Almaresme per una nova trobada neonazi. Enguany Santa Susana tornarà a acollir el festival Chaos in the Sun. Serà el 29 i 30 d'aquest mateix mes. L'Ajuntament s'excusa amb el fet que és un acte privat i que té tots els permisos de la Generalitat. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
7: Torna la trobada europea neonazi a Santa Susana els propers 29 i 30 de maig. Serà el quart any consecutiu que es fa el festival Chaos in the Sun, amb participació de grups de música neonazis al municipi de l'Alt Maresme. El cartell reuneix conjunts coneguts per la seva trajectòria musical racista i vinculada a l'extrema dreta europea. S'hi toca música rock, que vol dir música rock anticomunista, i del gènere oi, vinculada en part al moviment skin. Es farà en una masia privada situada a les afores de la població. L'Ajuntament de Santa Susana insisteix que tenen les mans lligades i que no poden prohibir-lo en tractar-se d'un acte privat. En canvi, la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme s'hi ha mostrat en contra frontalment.
8: Fem una crida clara a l'Ajuntament de Santa Susana i a la Generalitat perquè actuïn i no permetin la celebració d'aquest festival que, com diem, és públic. I aquesta situació no és abstracta ni simbòlica. En edicions anteriors hi ha hagut agressions a veïns i veïnes dels pobles del voltant.
7: Asseguren, a més, que aquests dies molts veïns no gosen sortir al carrer per por, ni tampoc d'altres municipis com Calella.
2: I és moment per a la cultura. Avui molt musical, ja que us parlem del Festival de Torroella de Montgrí, que defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost, les veus del grup Cantoria, que estem escoltant, també el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadine Sierra, entre molts altres artistes, actuaran en llocs tan emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. Té tots els detalls en David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
10: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs, que cada concert, cada obra té un sentit.
9: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui amb un nom propi molt destacat, el d'Alexia Putellas, que s'acomiada del Barça després de 14 temporades.
26: Bon dia, Marta. La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana. La migcampista amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça és una icona, és un referent i marxarà a jugar a l'estranger. Alexia es va formar primer al centre d'esport Sabadell, llavors va fitxar per l'Espanyol, va debutar a primera divisió amb el conjunt blanc i blau i posteriorment, el 2012, va arribar al Barça.
27: És complicat perquè mai és el... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir, però després de com ha anat la temporada, són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa de prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos al mig, és normal, és la decisió més important de la meva vida, però com bueno, deia en el vídeo, parlar amb l'exigència que tinc a mi mateixa, amb el rendiment, i això barrejat amb amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família. El que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
26: I Marta Corredera va coincidir amb Alexia, l'Espanyol i el Barça.
11: L'Alexia és llegenda, és història. Òbviament, sense ella no s'entendrien tots els èxits del futbol femení espanyol ni del Barça en particular. És una de les jugadores que ha aconseguit canviar el paradigma del futbol femení, ho ha canviat pràcticament tot. A nivell individual, òbviament, amb les dues pilotes d'or, amb tots els premis i reconeixements que ha aconseguit al llarg de tots aquests anys, però també a nivell col·lectiu, pel que significa ella pels equips, en quant a maduresa, en quant a lideratge i en quant a futbol. No hi haurà una altra com ella. Per mi és irrepetible.
26: I Xavi Llorenç va ser l'entrenador que va fitxar Alexia pel Barça i una persona molt important en la trajectòria de la jugadora de Mollet.
12: Alexia, què ha significat? Pues significa tot. Crec que és el primer referent nacional que tenim, però referent. Quan vam començar amb tot això no pensàvem guanyar ni tantes Champions ni tantes pilotes d'or jugadores d'aquí, tant les de l'Alexia com les de l'Aitana. Un premi a la feina feta, a tot el compromís que ha agafat i bueno, només donar-li les gràcies per tot el que ha fet i endavant, que això continua.
26: Avui Alexia jugarà l'últim partit amb el Barça a l'estadi Johan Cruyff. Serà a les 7 de la tarda contra la Reial. La Societat en futbol masculí, l'Espanyol ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més a la segona federació. El Terrassa ha anunciat el primer fitxatge. Es tracta del porter Álvaro Pacheco, que jugava al Reus Redis. En hoquei sobre patins, el noi a Freixenet ha anunciat que Aleix Esteller serà el nou entrenador de l'equip a l'hoquei Lliga Masculina.
13: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
14: Tots els marroquins roben.
15: Ens treuen treball.
16: Com a trans et veuen com un monstre.
17: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
19: Aquest amb un trastorn mental és violent.
28: Una soledat, la gent gran.
29: Són gent que roben.
30: Paràsit. Marimatge.
31: Però existir solo.
32: Com un terrorista.
33: Menjar plata.
34: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
35: Taula d'entitats del tercer sector social. Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
3: Nutrició amb Laura Crosas.
36: Menjar de tàper. El tàper és un invent dels anys 40 per Earl Tupper. Consisteix en un recipient de vidre o de diferents tipus de plàstic que serveix per emportar de manera còmoda i segura el menjar a la feina, universitat, escola, platja, pícnic o allà on es vulgui. De fet, és un producte d'allò més utilitzat a la vida moderna per totes les facilitats que ofereix a qui l'utilitza i es solen trobar apilats als armaris de la cuina de gairebé totes les llars. Ara bé, cal tenir en compte certs aspectes per tal d'evitar monotonia, excés de consum d'aliments ultraprocessats o per seguretat alimentària. Menjar de tàper, en cas de ser necessari perquè no es pot fer a casa, és una opció saludable, ecològica i econòmica, perquè uses les teves matèries primes i són reutilitzables, evitant els plàstics d'un sol ús. Si planifiques durant 10-15 minuts a la setmana el que t'enduràs, t'asseguràs que siguin més variats i de temporada, evitant la monotonia, complets i sense dèficits nutricionals, més equilibrats i sense abusar d'entrepans, pastes, arrossos o restes d'altres dies i econòmics perquè la compra serà més acurada. Podeu deixar plats cuinats un dia a la setmana per estalviar temps. Són preferibles els envasos de vidre, tot i que pesen una mica més, però que són més fàcils de rentar i conservar. És important no trencar la cadena de fred, des de l'elaboració fins al consum, per evitar que els aliments no es facin malbé. És millor no posar-los encara calents a la nevera per evitar canvis bruscs de temperatura i a l'hora de descongelar-los, fer-ho a la nevera o al microones. També és important que durant el seu transport no estigui exposat a altes temperatures. Un cop acabat l'àpat, és millor rentar el tàper o passar-hi aigua al moment per evitar les restes de menjar que poden ser font de bacteris i males olors. Per preparar els menús, podeu fixar-vos amb les proporcions del plat saludable i assegurar el 25% d'aliments proteics, el 25% de cereals integrals o tubercles i el 50% de verdures i hortalisses. I per postres, prioritzar la fruita o el iogurt natural o vegetal sense sucre. Les amanides i els guisats seran uns bons aliats del tàper i sempre podeu portar les salses a part per afegir-les a l'últim moment. Si ets dels que habitualment t'endús tàper, cuida la cadena de fred i la higiene, la presència de tots els nutrients essencials, sorprèn-te amb nous plats, gaudeix i respecta el teu temps de menjar.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Desenes de milers de docents han sortit al carrer en una nova jornada de vaga de l'educació. La protesta més multitudinària que ha reunit prop de 10.000 persones, 7.000 segons la Guàrdia Urbana.

0: i 15.000 segons els sindicats ha tingut lloc a Barcelona. Però n'hi ha hagut d'altres. El departament xifren un 25% el seguiment d'aquesta aturada a les aules i els sindicats ho alenen al 60%. El sector està pendent, com nosaltres també, d'una nova reunió amb la conselleria que està previst que comenci tot just ara a les 3 de la tarda. Escoltem Iolanda Segura, la portaveu d'USTEC.
1: Que avui sigui una negociació absolutament intensiva, que hi dediquem les hores que facin falta per poder fer els avenços necessaris per poder arribar a una proposta que sedueixi el col·lectiu i que en una consulta el col·lectiu pugui dir que sí, que tirem endavant, que signem aquest acord i que aconseguim doncs, aquests guanys tan necessaris per revertir injustícia salarial i per revertir una mancança que tenim d'efectius a les nostres aules.
0: I Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins del PSOE i tornar a descartar eleccions anticipades.
2: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
0: Avui la Guàrdia Civil ha entrat a la seu del partit al carrer Ferraz de Madrid per demanar informació en relació al cas que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez. I desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de la marihuana. Ho feien diferents empreses pantalla de venda il·legal d'aquesta droga. Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació conjunta de Mossos i Guàrdia Civil que encara està oberta. La comptabilitat B d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15. I el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició del 31 de juliol al 28 d'agost les veus del grup Cantoria, la violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadine Sierra, entre moltes altres, actuaran en llocs tan emblemàtics com l'Auditori Espaiter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. És tot de moment, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.

Impacta la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro. Antena Caro.

0: Avui dimecres, Antena Cara us oferirà en diferit a la una del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir, corresponent al mes de maig. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'alcaldia, afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, urbanisme, llicències d'activitats i contractes, educació, memòria democràtica, cultura i festes. Avui dimecres, a la una del migdia i a les 8 del vespre, per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes de maig de l'Ajuntament de Roquetes.
1: Antena Caro. Són les 4.

0: Avui dimecres, Antena Cara us oferirà en diferit a la una del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir, corresponent al mes de maig. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'alcaldia, afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, urbanisme, llicències d'activitats i contractes, educació, memòria democràtica, cultura i festes. Avui dimecres, a la una del migdia i a les 8 del vespre, per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes de maig de l'Ajuntament de Roquetes.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Som pendents a la reunió entre els sindicats d'educació per intentar desencallar el conflicte, una trobada que, per cert, ha començat gairebé una hora més tard. Ahir es van acostar posicions després que el departament presentés una proposta d'increment lineal. Tot plegat avui, quan hi ha hagut aquesta vaga, milers de docents han sortit al carrer. Els docents han decidit aixecar el tall de l'autopista Salt, el Gironès, que han iniciat aquest matí. Unes 1.200 persones han saltat per un voral de l'autopista quan passaven 10 minuts, concretament de les 11. De moment, altres vies tallades, us dèiem aquesta AP7 a Salt, Torredembarra i Granollers, que de moment s'ha desencallat aquest tall, un tema que segurament té a veure amb aquesta negociació. I la Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a la seu del PSOE al carrer Ferrà de Madrid a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. El president del govern, Pedro Sánchez, ha tornat a descartar avançar eleccions, recordem que estan previstes per l'any vinent. Hi ha hagut reaccions. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols.
3: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, pero estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que dar

0: la palabra a los españoles de forma inmediata. No, no podemos más.
1: I des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma de finançament irregular justificarien un avançament electoral.
2: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
1: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga l'exconseller i diputat d'Esquerra Republicana al Parlament, Joan Ignasi Elena, per la presumpta participació en un delicte de prevaricació administrativa relacionat amb contractacions públiques a l'Ajuntament d'Altafulla. A la sala veu indicis i també imputa l'ex líder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. Darrer punt, Osca serà la seu de la gala dels restaurants de la Guia Michelin d'Espanya 2027, que se celebrarà el proper 24 de novembre al Palau de Congressos de la ciutat aragonesa. D'aquesta manera, Osca pren relleu a Màlaga a la celebració d'aquest esdeveniment anual que reuneix el talent gastronòmic espanyol.

0: Avui dimecres, Antena Cara us oferirà en diferit a la una del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir, corresponent al mes de maig. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'alcaldia, afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, urbanisme, llicències d'activitats i contractes, educació, memòria democràtica, cultura i festes. Avui dimecres, a la una del migdia i a les 8 del vespre, per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes de maig de l'Ajuntament de Roquetes.
1: Antena Caro. Són les

0: Avui dimecres, Antena Cara us oferirà en diferit a la una del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir, corresponent al mes de maig. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'alcaldia, afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, urbanisme, llicències d'activitats i contractes, educació, memòria democràtica, cultura i festes. Avui dimecres, a la una del migdia i a les 8 del vespre, per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes de maig de l'Ajuntament de Roquetes.
1: Antena Caro. Són les 7.

dimecres Antena Cara us oferirà en diferit a la una del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir corresponent al mes de maig. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'alcaldia, afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, urbanisme, llicències d'activitats i contractes, educació, memòria democràtica, cultura i festes. Avui dimecres, a la una del migdia i a les 8 del vespre, per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes de maig de l'Ajuntament de Roquetes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La reunió entre Educació i els sindicats ha acabat de nou sense acord. Després de més de 3 hores, les parts han debatut les diferents opcions de complements per millorar el sou dels docents, però no hi ha hagut entesa i s'han citat a continuar negociant demà a les 12. Els sindicats a la vaga mantenen la convocatòria de talls viaris i accions per aquest dijous. Així mateix, USTEC, CGT i professors de secundària han constatat cert malestar en Comissions Obreres i UGT, que són els sindicats que van signar l'acord al març. Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta, doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva, perquè l'administració i els sindicats signants no volen que es quedi plasmat sobre paper.
1: I Junts ha demanat la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, en seu parlamentària perquè doni totes les explicacions sobre els contractes del govern amb empreses xineses com Huawei. El partit justifica la petició amb les presumptes transferències rebudes per l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero procedents d'aquesta empresa i amb l'adjudicació del desplegament i la gestió d'infraestructures de fibra òptica. La presidenta de Junts, Mònica Sales, ha afegit que la compareixença d'Illa és més necessària que mai després de la petició d'informació de l'Audiència Nacional sobre la campanya del PSC a la Generalitat. I l'Ajuntament de Barcelona invertirà 4 milions d'euros en una nova edició dels bonus consum per promocionar el comerç local. S'espera que ho tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent. La iniciativa s'ha acordat en el marc de la capitalitat europea, volem dir, del comerç local. I el port de Tarragona fa un pas clau per convertir-se en un pol de l'eòlica marina flotant al Mediterrani. El moll de Balears ha obtingut una subvenció de 24 milions d'euros de l'Institut per la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia per convertir-se en una planta per ensamblar aerogeneradors marins. I el sector del refinatge fa vaga a tot l'estat per reclamar la jubilació anticipada dels treballadors. Amb aquesta protesta, els sindicats volen denunciar els riscos de tenir un treballador de més de 65 anys pujant torres de 30 metres o fent torns de 12 hores. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.

0: Serveis informatius d'Antena Caro.
1: A continuació, Antena Caro us ofereix en diferit el ple ordinari del mes de maig de l'Ajuntament de Roquetes, celebrat ahir dimarts al vespre.
2: Molt bona tarda a totes i tots. Anem a començar el plenari del mes de maig, però abans de

0: Per començar, voldria excusar la regidora Lídia Saura i expressar-li el condol, crec que per part de tota la corporació, a ella i als familiars per la pèrdua que han tingut avui mateix. Dit això, anem a començar la sessió plenària. En el primer punt de l'ordre del dia, aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta del ple ordinari número 5/2026, de data 28 d'abril del 2026. Si algú té alguna cosa a afegir, ho donaríem per aprovat. El segon punt, aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta del ple extraordinari número 6/2026, de data 5 de maig del 2026, el mateix, donem per aprovat. Seguim en l'àrea d'afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana. Tercer punt de l'ordre del dia, autoritzar, si s'escau, la compatibilitat de la senyora Mònica Munné Baix per realitzar una activitat privada.
1: Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, estimar la sol·licitud presentada per la senyora Mònica Munné Valls i, en conseqüència, declarar la compatibilitat per poder desenvolupar activitats de netejadora per compte propi en un futur que no interfereixin en l'exercici de les seves funcions com a netejadora ni en l'horari que té assignat i sempre fora del seu horari laboral. Segon, establir que la present declaració té caràcter específic per al treball ressenyat. En conseqüència, una vegada cessi l'activitat, el benefici haurà de comunicar-ho al servei de personal. Tercer, determinar que aquesta autorització no suposa cap modificació de la jornada ni de l'horari del treball de la interessada, que quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc de treball dins del sector públic. Quart, recordar que el desenvolupament de l'activitat compatible no podrà perjudicar el deure de residència, assistència a lloc de treball ni suposar endarreriment, negligència o descuit en el desenvolupament de les funcions públiques. Les faltes que se'n derivin seran qualificades i sancionades d'acord amb la legislació aplicable i l'autorització de compatibilitat quedarà automàticament revocada si la conducta és qualificada com a falta greu o molt greu. I per últim, notificar aquests acords a la persona interessada i comunicar-ho al registre de personal, al cap accidental dels serveis municipals, a la directora de la llar d'infants municipals, la Caramella, al regidor de l'àrea i a l'àrea de personal d'aquest ajuntament.
0: Moltes gràcies. Si hi ha una intervenció, senyor Poll.
2: Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors i públic que ens acompanyen. Lligat al punt que ve ara, sempre hem aprovat totes les compatibilitats i en aquesta també ho farem. Només comentar pel fet que és una netejadora, des del grup de Movem hem pogut veure que el conjunt de netejadores que tenim al nostre ajuntament últimament estan una mica esgotades perquè es veu que hi han hagut baixes o estan suplint altres persones i manifesten aquest fet que possiblement ens hauríem de plantejar com a ajuntament poder ampliar el grup de netejadores de l'Ajuntament perquè s'estan esgotant i això ens pot suposar que potser arribi algú més a tindre alguna baixa per sobreesforç i volem aprofitar que es parla avui del tema de netejadores per poder-ho comunicar, que ens hauríem de revisar per veure si podem ampliar aquesta plantilla. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Com a cap de personal no em consta aquesta demanda, vostè té, en aquest cas té més informació que jo, sí que és cert que hi ha baixes, s'intenten suplir sempre que hi hagi borsa i s'intenta fer les borses sempre que és necessari, tot i que no sempre tenim la gent que voldríem a les borses perquè moltes vegades se queda una persona o dos, a vegades són gent que ja està treballant a la mateixa casa, però bueno, l'objectiu és que tothom tingui la feina que ha de fer. Se va fer una reestructuració de feina que sembla ser que està funcionant, la distribució entre els llocs de treball i com actuen les netejadores, però, com dic, és una cosa que la secretària li pot confirmar, que l'interès és que sempre hi hagi borsa perquè quan hi hagi una baixa l'endemà mateix se pugui suplir, però per desgràcia moltes vegades no passa perquè traiem la borsa i es queda una persona o dos que ja està ja suplint a una baixa i són consecutives. I és un problema que no té l'Ajuntament sinó que tenim totes les administracions, per desgràcia. Sí, secretària.
1: Que la majoria de persones que es presenten a les bosses són persones que actualment ja estan prestant els serveis, per tant sí que es traen bosses però al final resulten inoperatives perquè només se presenta gent que ja està treballant.
2: Sí, som conscients de que les borses de vegades s'esgoten i més en aquestes situacions la gent necessita una feina estable i a vegades no és tan fàcil cobrir-les, però és per això, si cal, com a cap de personal pot parlar en el sector a veure com ho estan vivint elles, perquè el que ens transmeten és això, aquesta angoixa de que hi ha diferents baixes, s'estan cobrint unes a les altres, llavors fa que no arriben i potser és això, de cara a uns pressupostos futurs podríem pensar en ampliar plantilles si des d'intervenció se'ns permet. Gràcies.
0: Així ho farem. Passem a la votació. Vots a favor?
1: S'aprova per unanimitat.
0: Seguim pel quart punt de l'ordre del dia. Aprovar, si s'escau, la compatibilitat del senyor Álvaro Cid Gas per a realitzar activitat privada.
1: Vale. La proposta seria en els mateixos termes, també està dictaminada favorablement i seria estimar la sol·licitud presentada pel senyor Álvaro Sitgas i en conseqüència declarar la compatibilitat per poder desenvolupar activitats d'agricultor o leicultor com a autònom en horari de 8 a 13 hores de dilluns a divendres i no interferint en l'exercici de les seves funcions com a conserge municipal i sempre fora del seu horari laboral.
0: Moltes gràcies. Si hi ha alguna intervenció, passem a votació. Vots a favor.
1: S'aprova per unanimitat.
0: Seguim al cinquè punt de l'ordre del dia. Acceptar, si s'escau, la donació efectuada per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, la Sareb, com tothom coneixem, de la finca registral número 7066 del registre de la propietat número 3 de Tortosa a favor de l'Ajuntament de Roquetes.
1: Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, acceptar la donació efectuada per Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària S.A. Sareb mitjançant instància de data 12 de març de 2026 de la finca registral número 7066 del registre de la propietat número 3 de Tortosa segons la descripció que consta a la proposta. En segon lloc, establir que la donació de la finca registral número 7066 és acceptada amb les càrregues i servituds existents descrites a l'apartat anterior, subrogant-se aquest Ajuntament en els drets i obligacions derivats de la mateixa en els termes previstos a l'informe de l'arquitecte municipal anexat a la present proposta. Tercer, requerir al propietari per procedir al lliurament formal del bé, objecte de cessió, mitjançant la signatura de la corresponent escritura pública de donació, sent en càrrec d'aquesta administració les despeses que es derivin d'aquest otorgament. Quart, procedir a la realització de l'oportuna inscripció alimentari municipal de béns i al registre de la propietat i cinquè, notificar l'acceptació a l'entitat donant, moment en el qual es perfeccionarà aquesta donació.
0: Moltes gràcies. El punt que portem a aprovació va a plenari pel fet de que hi ha una petita càrrega, que és l'existència d'un pou comunitari que esta finca té i per això s'ha de portar a plenari. Sí, té una intervenció, senyor Beltrán.
3: Gràcies, senyor alcalde, regidores i regidors. Bé, tenim una bona notícia i per tant ho hem de celebrar, que és la donació per part de la Sareb de la finca que avui passa a formar part del patrimoni públic. Nosaltres, i de fet ja farem les preguntes perquè suposem que és una qüestió tècnica, el tema de la finca en qüestió, entesa com un sòl que passa a ser un sòl públic i que està qualificat per a equipaments i dotacions. I nosaltres aquí no sabem, perquè no tenim massa clar, si es permeten tots els usos que a nosaltres ens agradaria, com per exemple el de l'habitatge. En tot cas, el que farem, perquè segons hem pogut consultar l'article 95 del POUM, el tema de l'habitatge en sòl dotacional, entenem que hi ha experiències que sí, però experiències que no, i depenent de qui és el promotor o de quina és la situació en la que aquell sòl se li ha de donar ús i utilitat pública. Per tant, res més. Votarem a favor, felicitar-nos tots i gràcies.
0: Moltes gràcies. Suposo que en els propers dies els tècnics se faran les valoracions oportunes, però sí que hem de deixar clar que està en una zona que prèviament, sigui la dotació que sigui, s'ha d'urbanitzar. I a partir d'aquí no vol dir que demà ja poguéssim fer qualsevol cosa, però bueno, com bé he dit, és una bona notícia que tot allò que els bancs van prendre ho retornen a la ciutadania. Dit això, passem a votació. Vots a favor.
1: S'aprova per unanimitat.
0: Moltes gràcies i si el sembla, bueno, si el sembla no i si no també, en el següent punt sortiré del debat i m'abstindré del debat i de la votació. I donaré la paraula a la primera tinent d'alcalde.
4: Bona tarda a tots i totes. Bueno, en este cas assumeixo la presidència de la sessió. Passarem a fer el punt número 6, que ratificar, si s'escau, el decret d'alcaldia número 26/000789 de 19 de maig de 2026, mitjançant el qual s'aprova el conveni de col·laboració amb el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre i el Copate per execució de les actuacions del projecte Espais Naturals de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. Bé, els faré només 500. Ai, perdona.
1: Aquesta proposta va ser dictaminada també favorablement i per això es proposa al ple l'adopció del següent acord. Ratificar el decret d'alcaldia número 2026-789 de data 19 de maig de 2026 pel qual s'aprova el conveni de col·laboració amb el Consorci de Polítiques Ambientals de Terres de l'Ebre, COPATE, per a l'execució de les actuacions del projecte Espais Naturals de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
4: Vale, perdona, secretària, que... Val, doncs, si els sembla els faré 5 cèntims perquè es pugui entendre el motiu d'este conveni. El Copate gestiona un pla de sostenibilitat turística en destí i presenta el projecte pel que acabem de llegir. És una actuació de dins d'aquest projecte que en aquest conveni perquè per un import de 17.000 euros que consisteix en la millora de la senyalització del tram que comprèn entre el pavelló municipal i la rotonda de la biosfera la via verda, per la via verda a la Vall de Safran, val? I llavors l'Ocopate n'executa l'obra i queda en propietat l'Ajuntament d'esta obra. Al final és senyalitzar-ho, saben tots que la pintura viària, bueno, pues, té els seus costos, i al final el que fa l'Ocopate pues, és fer esta intervenció i que a nosaltres ens millora aquest tram passa per dintre de la nostra ciutat. Si tenen alguna pregunta o algo... Senyor Poi, té la paraula.
2: Gràcies. No sé com nombrar, senyor alcaldessa, no li puc dir ara. Me quedo això és novedós. Vale. Pues senyora regidora, gràcies. Bé, des de moment, és un tema que bastant recurrent, que havíem demanat bastant, millorar la seguretat del pas de la Via Verda als trams de Roquetes. Com bé ha explicat la regidora, serà des del pavelló fins a la rotonda de Biosfera la que senyalitzarà i que això guanyarà més seguretat tots aquells ciclistes, sobretot que passen per aquella zona. És per això que ho votarem a favor i sobretot el que vam insistir en... després en converses dintre de les sessions de comissions, el fet de que estéssim a l'aguait de que la senyalització doncs sigui visible i que es pugui reforçar per a que estéssim orgullosos de que qui passa per allí se sent ben indicat. Gràcies.
4: Vale, moltes gràcies. Alguna paraula més? Passarem a votació. Vots a favor?
1: S'aprova per unanimitat. Se reincorpora el senyor alcalde el punt dia següent, 7.
0: Moltes gràcies. Seguim al 7è punt de l'ordre del dia. A aprovar, si s'escau, la moció per exigir al govern de l'Estat el finançament de les competències sobrevingudes i el respecte de l'autonomia local presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana.
1: Aquesta moció es va dictaminar favorablement i per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, denunciar l'actitud del govern de l'Estat per la imposició de càrregues administratives i burocràtiques derivades del procés de regularització d'immigrants sense haver dotat els ajuntaments de recursos tècnics ni econòmics suficients. Segons, exigir al govern del PSOE la transferència immediata de fons extraordinaris per compensar les despeses del temps invertit, material i reorganització de serveis que l'Ajuntament d'Orquetes ha hagut d'assumir per fer front a tasques que són competència estatal. Tercer, reclamar el cessament de la pràctica sistemàtica de derivar competències cap als ens locals sense el seu corresponent finançament, posant fi al menyspreu cap a l'autonomia municipal i la salut laboral dels treballadors públics locals. Quart, instar el govern de l'Estat a una actualització urgent del model de finançament local per tal que les aportacions estatals s'ajustin a la realitat de les necessitats i demandes creixents de la ciutadania i no a les urgències polítiques del govern de torn de Madrid. I cinquè, traslladar aquests acords a la presidència del govern d'Espanya, al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i a la Federació de Municipis de Catalunya, així com a l'Associació Catalana de Municipis.
0: Moltes gràcies per defensar la moció. Donar la paraula al portaveu d'Esquerra Republicana, el senyor Siscolla.
5: Gràcies, senyor alcalde. Bé, ja ho ha exposat abastament i clarament la senyora secretària. I pel que fa a la regularització, evidentment que estem a favor. Per què? Perquè la major part és gent que ja estava aquí. Per tant, ja feia usos dels diferents serveis que poden atendre a qualsevol persona que visqui aquí a Catalunya i en concret a Roquetes. Però, clar, tot el tema administratiu de la regularització, això implica una feina i una càrrega administrativa brutal. Per exemple, aquí Roquetes, això ens ha implicat tindre alguns dels dies, una bona part dels dies, 5 persones implicades en la regularització. Clar, 2 baix i 3 dalt. Això vol dir que has de parar màquines i derivar-ho i derivar coses o tancar-les i no fer-les i esperar-te o contractar un servei fora perquè et pugui fer la gestió. Claro, i això qui ho paga? No? Pues bueno, ho paguen els ajuntaments. Claro, arriba un punt en què dius, home, si resulta que el de dalt encomana la feina i a més una feina ingent de documentació de gent que es ve empadronar, gent que ve a buscar certificats, gent que el fa, ha de vindre no una vegada, una altra, perquè de papers d'administració ja ho sabem tots, ne demana molts, no, moltíssims, pues claro, paralitza l'administració pública. En este cas, l'Ajuntament de Roquetes, sabem que tenim ja la plantilla justa pel que fa al desenvolupament normal, a més, afegit aquesta càrrega, aquesta sobrecàrrega administrativa que fa que paralitza, pues, el que he dit abans, el funcionament de la casa. Per tant, d'aquí que presentem aquesta moció, per a que en el moment que algú de dalt, en aquest cas és l'Estat, però també aviso para navegantes, també per a la Generalitat, si els ocorreix alguna il·luminació perquè ho facin els ajuntaments, que dotiguen o bé de personal o que dotiguen també de la part econòmica per a poder fer una contractació i buscar gent per a poder fer aquests serveis.
0: Moltes gràcies. Obrirem un torn d'intervencions. Senyor Poll, té la paraula.
2: Gràcies, senyor alcalde. Bé, pel que fa al contingut de la moció, com bé ha dit el senyor Oller, trobo que la discussió no va pel tema de la regularització. Crec que els partits d'esquerra en aquesta taula mos entendríem en la necessitat de regularització d'aquestes persones, sobretot persones que a dia d'avui o a hores d'ara encara deuen estar recollint cireres per algun camp i que era necessària. Fora d'això, del que parla la moció, volem tocar dos temes. Per un costat, entenem la demanda que es fa de que a més competències, més recursos. I personalment, jo com a docent entenc que és la reclamació que estem fent ara. Si necessitem, si hem de fer més feina, si necessitem més recursos, no només econòmics, sinó també físics. I en aquest apartat estem molt d'acord en tot el que ha dit el senyor Oller. Si s'ha de reclamar que les institucions superiors o les administracions superiors, al moment que necessiten que les administracions inferiors facin tasques, se'ls ha de dotar en el personal perquè si no es pot fer. El que passa que també entenem, si ens posem al seu lloc, que això fàcil i barato, sobretot barato, no és ser, perquè tots els recursos, siguin econòmics o siguin personals, comporten molts diners i molta despesa. Dintre d'això, veiem un altre aspecte dintre d'aquesta moció que ens parla de denunciar l'actitud del govern de l'Estat. El govern de l'Estat, format pel PSOE, com diu la moció, en acompanyament del grup de Sumar, però també en el suport d'Esquerra Republicana per a que funcioni aquest govern, si no, no estarien governant. Jo entenc que des d'aquest Ajuntament, que governa Esquerra Republicana, també es faci aquesta pressió per a que això es tiri endavant i que quan tornen a fer coses d'aquestes les facin millor i no de cop i volta inundien els ajuntaments. Però hem de pensar que també ho he viscut, de que és algo normalitzat en quant a un exemple que també ha dit el senyor Oller, la Generalitat, al Consell Comarcal se li va delegar les competències per gestionar els ajuts de menjador escolar, on cada any se van ampliar els barems perquè pugui afectar més gent. La Generalitat de Catalunya no va dotar de més personal. Al Consell Comarcal del Baix Ebre hi ha una administrativa d'ensenyament, una, que al moment que arriba l'època de poder fer les ajudes, se ha d'incrementar treballant la tècnica, afegint altres tècnics d'altres àrees per poder donar resposta, i gràcies a Déu, des de fa 3 anys cap aquí s'ha pogut optimitzar per via informàtica per ja no veure aquestes cues de gent fent aquestes accions. És per això que és un exemple de molts que administracions superiors, quan tiren endavant alguna proposta, veiem que col·lapsen les altres administracions inferiors. Però és per aquest motiu que ens veiem entre un costat i l'altre, des de Movem ens mostrarem en abstenció. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Beltran, representant del PSC.
3: Gràcies, alcalde, regidores i regidors. Ho explico abans de començar. Nosaltres des del grup municipal socialista vam fer un intent de poder acordar la part de la moció. El que passa és que se mos va dir que traure un punt dels acords era desnaturalitzar la moció. Jo també així ho entenc i per tant tot, del tot respectable. Això sí, jo crec que hauríem d'entrar una mica al nucli del que vol dir esta moció i del que és el que ens està explicant en aquest moment l'equip de govern, el grup d'Esquerra Republicana. És a dir, el 16 d'abril, fa poc més d'un mes, el BOE va publicar un real decret que modificava la llei d'estrangeria I per tant, esta norma té per objectiu donar resposta a una realitat social que és la que és, i ara hem parlat, tothom n'està d'acord, que és que permetre que les persones estrangeres amb vincles aquí i en una situació irregular puguin accedir a una autorització de residència per circumstàncies excepcionals. Això ja s'ha fet a 3 vegades, no és nou ni s'inventa la sopa d'all. I és un arrelament per circumstàncies excepcionals, una regularització per circumstàncies excepcionals que els permet exercir el seu dret, com per exemple la residència i el treball. La part grossa d'esta població afectada pel Real Decret són aquelles persones en situació administrativa irregular que es troben en territori espanyol, i el decret marca una data, que és l'1 de gener del 2026. És a dir, tot aquell que no es trobés en territori espanyol abans de l'1 de gener del 2026 ja no hi pot entrar-hi, i es poden acollir a un permís de residència i feina per circumstàncies excepcionals complint tota una sèrie de requisits. I entre els requisits a complir n'hi han de molt fàcils i n'hi han de molt més amplis, però hi ha lo del treball, haver treballat o estar en intenció de treballar, conviure en la seva unitat familiar o acreditar una situació de vulnerabilitat a banda de la residència ja acreditada al territori. Lo termini se va iniciar el 16 d'abril i s'acaba el 30 de juny, per tant és un termini prou ampli per a que aquestes 500.000 persones que es veuen afectades de tot l'estat puguen presentar la seva documentació. Des del passat 30 d'abril, a la comarca del Baix Ebre, els ajuntaments han de tramitar, en aquells casos que sigui possible, un històric del padró. Ja he dit que no és l'única manera d'acreditar una residència, i després el que es fa és la derivació al Consell Comarcal del Baix Ebre, que, com molt bé ha dit el portaveu de Movem, és a on se mancomunen els serveis socials de la comarca. Tràmits administratius extraordinaris que realitza l'Ajuntament de Roquetes. Estic parlant de tràmits extraordinaris, de faena sobrevinguda, que no es faigui en antelació. De l'Ajuntament de Roquetes en aquesta regularització extraordinària, cap, ni un. L'Oficina d'Atenció al Ciutadà en fa l'atenció, atén les consultes i les sol·licituds, els certificats, l'històric, l'individual, el de convivència. Exactament igual que sempre. Atén a les persones, les assessora, les acompanya, exactament que tots els dies de cada dia en esta casa. Que els primers dies hi va haver una presència més nombrosa de l'habitual? Sí, a Roquetes i a l'Ejido, a tot arreu. Però va ser una feina sobrevinguda que en els dies se va anar regulant i es va anar compensant. Que aquesta afluència al Baix Ebre ja s'ha normalitzat? També, perquè després dels primers dies tot ha tornat a la calma. Tant és així que el dia 13 de maig se declaren 750 persones ateses a tota la comarca, excepte Tortosa. Tortosa no compta perquè és una població de més de 20.000 habitants i per tant compta i disposa dels seus propis serveis socials. Durant les 3 primeres setmanes de tensió i sense cues, almenys al Consell Comarcal, després dels primers dies, amb una atenció mitjana de 20 persones al dia, quan els primers dies se va arribar a atendre a un volum que podia anar entre les 130 i les 160 persones, però que això va durar com a 2 o 3 dies com a molt. Dono aquestes dades perquè qui les dona, qui dona aquesta informació, és el president del Consell Comarcal, és el senyor Antoni Gilabert. Per tant, entenc que és una font fiable de la que tothom en podem refiar, no? I donar-la com a bona i com a vàlida. Si aquestes 750 persones ateses a tota la comarca les dividim pels 13 municipis de la comarca i excloem Tortosa, el resultat que ens surt són 58 persones per municipi. I fem una altra cosa per acabar-ho d'afinar, Agafem i este coeficient el podem multiplicar per 3 a Deltebre, perquè tenen 15.000 habitants, i el multipliquem per 2 a Roquetes i a l'Amella, perquè en tenen entre els 8 i els 9.000, bueno, 7.000 i pico a l'Amella, però és igual, I per una qüestió de pes demogràfic. I ens sortiran un total de 115 persones ateses a l'Ajuntament entre setmanes. Estic parlant hasta mitjan del mes de maig, Jo des d'aquí faig l'esforç per la implicació i la dedicació dels professionals d'esta casa, però entenent que esta sobrevinguda de feina va ser certa durant els primers dies, però que després la cosa se va anar com sempre regulant, estabilitzant i compensant. I ara anem a la segona part de la moció, que és la queixa sobre els recursos. L'Estat a Roquetes ha transferit l'any 2026 2.721.350 euros en 76 cèntims, que és la participació dels tributs de l'Estat. i del capítol de personal de l'any 2025 s'ha executat un 92%. Per tant, tenim diners i marge de l'any passat per encara seguir contractant gent si la necessitem com a suport temporal per a una situació molt concreta i molt delimitada. I en quant a la Generalitat, per a dir que ningú mos passa recursos ni ningú mos diu res, dir-li que la Generalitat ha tramès 1 milió d'euros a les entitats locals per a cobrir la contractació temporal de personal. Concretament, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha rebut 6.000 euros, en números redons, 5.700 i pico, que es dediquen a reforçar el servei. I la gent pot dir, i per què el Consell Comarcal sí i l'Ajuntament no? Doncs perquè tenim les funcions mancomunades, perquè tenim els serveis mancomunats i les ajudes van allí on se presten els serveis. En aquest cas, el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per tant, jo aquí, al final, evidentment, els he de fer un prec, que és abandonar aquest victimisme. I els ho demano, per favor, surtin de la seva zona de confort, treballen, gestionen, complisquen en aquelles responsabilitats que els pertoquen, que jo no els he triat, que és un marc competencial que hem acordat entre tots democràticament. I una última cosa per acabar, que sí que em sona algo este tipus d'emoció. Estos relats victimistes i queixosos a l'hora de destinar recursos a una atenció i a un perfil de ciutadà que, per a segons quines opcions polítiques, és una despesa insostenible. I que això no passaria segons a quins llocs i segons en quines persones ho dediquéssim. Jo ho dic perquè ja està bé, el tema de la moció, el tema de no tenim recursos, el tema de no ho podem atendre. Però ojo, perquè hi ha tot un altre relat que és molt més perillós de cara al que anem a fer, i hem tingut exemples aquí a Roquetes no fa massa dies en això. Ja veuran, i fico l'exemple, com aquest estiu no es tensionarà res. Ni les festes, ni la vuelta, ni l'eclipse no es tensionarà cap servei, ni cap recurs humà, ni cap pressupost, res del món. Però això sí, quan parlem de persones vulnerables, persones que necessiten drets i persones que no tenen recursos per obtindre'ls per la seva via i pels seus recursos, comencem a fer segons quins discursos i segons quin to. I a mi me sona a un to de prioritat nacional. Jo els demanaria que, per favor, obviéssim tot això i donéssim pas. El vot dels socialistes, evidentment, serà en contra.
0: Moltes gràcies per tancar el debat. Dono la paraula al portaveu d'Esquerra Republicana.
5: Gràcies, senyor alcalde. Menys mal que l'Ajuntament de Roquetes no es treballa. Menys mal. Perquè la meva pregunta és, quants dies ha vingut vostè aquí pel matí a veure quanta gent hi havia per al tema del padró, regularització, documentació, etc. Quants de dies? Quants de dies? Sí, no, no, quants?
6: Me deixa contestar?
5: No, sí, sí.
3: Gràcies, senyor Llé.
5: Però la contesta ha de ser breu perquè tinc la paraula jo.
3: Pues, pregunto, prefereixo parlar després per al·lusió.
5: No, no, a veure, no acabarem mai. Tancarà l'alcalde. Clar, li pregunto això perquè clar, sembla que aquí les dues persones que estan aquí baix estiguin assentades sense fer res. Quan se passen des de les 9 del matí a les 2 contínuament allí davant de la pantalla informant, necessiteu això, necessiteu tal cosa, necessiteu tal altra. Ara pugeu dalt. Dalt se'ls demana un paper, se'ls demana un altre. No se'ls demana perquè se'ls obliga. Per tant, el de dalt ha sigut de bojos. De bojos. I hem regularitzat la situació ara que és d'un dia per a l'altre. Però aquestes 3 setmanes anteriors no té nom el que ha passat. No té nom. Clar, si resulta que ens van dient de que aquí l'Ajuntament pues no es treballa, pues que sàpiga que hi ha una persona de la casa, que estava també en això, que ha hagut d'agafar la baixa per depressió perquè no podia aguantar el volum de feina que tenia. Vale? I, no, i justament no és una persona que estigui sempre de baixa. Clar, quan diem les coses, diem en raó de fet. No ens inventem, no anem a llegir el BOE a veure què ens diu el BOE i quines competències tenim. A nosaltres la demagogia ens sobra. A nosaltres veiem els fets, el treball i el dia a dia. I els fets, el treball i el dia a dia és constant la gent que hem arribat a tindre i la regularització que ens ha representat a nivell municipal. De parar màquines per a derivar gent cap a altres coses. Separat secretaria, separat cultura, separat padró, els padronaments ordinaris per tirar això endavant. Claro, aquí baix, les persones que estaven fent l'atenció, les dues persones, la de registre, s'ha hagut de deixar bona part del registre per fer això. Home, per favor, no mos vinguin en aquesta sopa de duros, per això li pregunto, quants de dies ha vingut aquí a veure això? Quants? I ho sabrà. Ha parlat en un, ha parlat en l'altre, ha parlat en la gent afectada, en tots els funcionaris que portaven això? Me sembla que no. Claro, llavors sembla que nosaltres aquí mos anem queixant, mos queixem en raó.
7: Cosa que vostès, aquí la demagogia, li dic, li surt molt barata vindre al plenari o a la comissió i s'ha acabat. Res més.
0: Si vol, per al·lusions, sigui breu i tanquem
3: sí.
0: el debat.
3: Gràcies, senyor alcalde, regidors i regidors. Vostè sap on treballo jo, senyor Olla?
8: M'és igual, jo, a l'Ajuntament de Roquetes també cobra cada mes.
3: Vostè sap on treballo jo, senyor Olla?
8: M'és igual,
3: vale. Cobra cada mes. És a dir, jo sóc un educador social dels serveis socials de la Milla. A mi no m'ha d'explicar com ha anat este procediment o com està anant este procediment de regulació, perquè d'altres coses no, però d'això vostè a mi no m'ha de dir res. Per tant, li demano una mica de prudència a l'hora de fer segons quines afirmacions que jo considero gratuïtes. A banda d'això, només vull dir-los una cosa. Jo torno a insistir en el concepte del victimisme. I torno a insistir, i ho tinc claríssim. Deixen de banda este victimisme que és estèril, que només genera frustració, que així no anem a cap lloc, que vostès mai en la vida han negociat i han gestionat un pressupost com el que tenen avui, ni les ajudes de les administracions superiors que tenen avui 14 milions d'euros de pressupost municipal. Això, senyora García, ni en els seus temps, ni en els seus temps, vull dir, de cap de les maneres. Per tant, vostès estan aquí dient que hi ha unes administracions superiors que damunt de que els manen faena no els doten del recursos que necessiten. És fals. Mai en la vida vostès han tingut tants de recursos per a gestionar i després vostès faiguen el que creuen que han de fer. Jo entenc que la condició de víctima mos dona a tots capacitat de discutir del que volguéssim, perquè a una víctima ni se li pot discutir, ni se li pot portar la contrària, i al final quan fas això, l'únic que fas és la doble victimització, perquè damunt de que la víctima pobra ja rep una injustícia, damunt tu encara li estàs retraent que el que està dient no s'adequa prou a la realitat. Mire, al grup municipal socialista aquestes coses no mos faran callar ni mos faran retrocedir en els nostres posicionaments. Jo l'únic que els dic és que este procediment de regulació, com ja s'ha fet, me penso que són 5 o 6 vegades anteriorment, s'ha de fer perquè s'ha d'atendre a una població en la que tenim en condicions vulnerables i que per tant han de poder exercir els seus drets de ciutadania. I a partir d'aquí el que els demano és menys victimismes i que vostès vagin passant de la protesta a la proposta. Gràcies.
0: Sí, senyor, ja tanque el debat.
7: Sí, no, per acabar, només dir que vostè cada final de mes cobra i la feina que havia de fer aquí,
8: no,
7: de vindre aquí, agafar, verificar què és el que s'està fent i després contrastar amb el que diu a la moció, seria de jutjat de guàrdia que ho fes, i no ho fa.
0: Dit tot això, portem una moció per exigir, podem tindre molts de participació dels tributs de l'Estat, però en cap punt de l'acord a l'hora de tindre'ls ficava que servirien per a aquesta regularització. El que estem demanant és que si ens donen una feina extra, tinguéssim un finançament extra. Sí. Només això. Dit això, passem a votació. Vots a favor. Abstencions.
3: Perdona, senyor secretària. M'he equivocat en el vot.
0: Tornem a repetir, no hi ha problema. Vots a favor. Abstencions. I vots en contra.
1: S'aprova per majoria amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, Junts, el vot en contra del PSC i l'abstenció de Movem.
0: Seguim en l'àrea d'urbanisme, llicències d'activitats i contractes. Informo que el punt 8è i el punt 9è són relatius, necessiten un de l'altre. El 8è és aprovar, si s'escau, la declaració de les obres de canvi de de tancaments del pavelló astronòmic i l'Observatori de l'Ebre d'especial interès i utilitat municipal per a concórrer en circumstàncies culturals divulgatives.
1: Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i per això es proposa ple l'adopció dels següents acords. Primer, declarar les obres sol·licitades per la Fundació de l'Observatori de l'Ebre que consisteixen en canvi de tancaments, portes i finestres del pavelló astronòmic dins del recinte de l'Observatori de l'Ebre en un expedient de llicència 71/2025 al carrer Observatori 3A d'aquesta població com a obres d'especial interès i utilitat social i municipal en atenció a les circumstàncies culturals i divulgatives i d'utilitat pública que concorren. I segon, notificar el present acord l'interessat i comunicar-ho als departaments d'intervenció i tresorer.
0: Moltes gràcies. Si hi ha alguna intervenció, passem a la votació. Vots a favor?
1: S'aprova per unanimitat.
0: El 9è punt de l'ordre del dia, aprovar si s'escau la declaració de les obres de manteniment i consolidació de l'Observatori de l'Ebre d'especial interès i utilitat municipal per concórrer en circumstàncies culturals i divulgatives.
1: Aquesta proposta també es va dictaminar favorablement i així es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, declarar les obres sol·licitades també per la Fundació de l'Observatori de l'Ebre que consisteixen en reconstrucció d'una part d'un mur que ha cedit per les pluges dins del recinte de l'Observatori de l'Ebre. La llicència d'obres és la 87/2026, també el carrer Observatori 3A d'aquesta població com a obres d'especial interès i utilitat social i municipal en atenció a les circumstàncies culturals i divulgatives i d'utilitat pública que hi concorren. I segon, notificar-ho a l'interessat i comunicar-ho als departaments d'intervenció i tresoreria.
0: Moltes gràcies. Abans de fer esta aprovació, que és igual que l'anterior, sí que, i ho faré sempre, que portéssim estos punts i que sóc conscient de que properament ne portarem molts. Vull que digui constància que una vegada més l'Ajuntament de Roquetes està al costat, en este cas de l'Observatori de l'Ebre, que no en som titulars, sí que estem al patronat, però no en som titulars, i que en totes aquelles actuacions que l'Observatori de l'Ebre faça saben que tindran aquestes bonificacions en totes les taxes i tot el que es pugui fer per part de l'Ajuntament. Per què dic això? Perquè anteriorment s'ha portat a aprovació un punt, que he tingut que sortir de plenari, d'un PSTD que s'ha estat gestionant al territori i que, com a president del COPATE, m'ha sobtat i molt veure com hi ha municipis on el COPATE fa actuacions per al propi municipi, actuacions, estem parlant de no 17.000 euros com si era Roquetes, de més de 500.000 d'euros i quantitats d'esta categoria, i que els ajuntaments tinguen, perdoneu que ho digui així, la barra de fer pagar el permís d'obres, en este cas al COPATE. Vull que quedi constància, perquè ho trobo una injustícia molt i molt gran, que aquelles administracions que vinguin a fer actuacions al nostre municipi, que queden al nostre municipi, que tinguéssim la barra, perdoneu que ho digui així, de que es faci pagar este permís d'obra. Mentre aquest equip de govern estigui, se portarà al plenari les vegades que sigui, i que estic convençut que en breu serà moltes, totes les bonificacions que siguin necessàries, en aquest cas, per a l'Observatori de l'Ebre. Dit això, passarem a votació. Vots a favor. Senyor Poix, si vol, sí.
2: Gràcies, senyor alcalde. Pues li vull agrair el que acaba de dir. Jo crec que a vegades aquí a l'Ajuntament tenim la costum de que les coses donem sobrevingudes, no? de que ja es fa, no? I que a vegades sembla que no es faig res. I es fa molt, en aquest sentit. Tal com ha dit, en el tema d'abans de la Via Verda, com el tema de l'Observatori, jo crec que és molt positiu que tot el consistori vagi a una en la millora de la població, despolititzant, perquè com ja hem vist, ja tenim mocions per a poder-nos barallar políticament sobre la concepció que té cadascú de l'Estat o del govern. Però està molt bé que una vegada més, senyor alcalde, i l'agraeixo, que hagi pogut explicar a la gent de la població què és el que s'està fent, per què es fa i per què Roquetes fem això d'aquesta manera. Gràcies.
0: Moltes gràcies, li agraeixo les paraules. Es fa principalment perquè l'Observatori és un bé i serà un bé molt gran per a la nostra ciutat i per a tot el territori, i crec que és de rebut estar al costat, en aquest cas, del que és l'Observatori de l'Ebre, per a que pugui créixer, pugui millorar i arreglar totes aquelles coses que són necessàries. Dit això, passarem a votació. Vots a favor?
1: S'aprova per unanimitat.
0: Seguim en l'àrea d'educació, memòria democràtica, cultura i festes. El desè punt de l'ordre del dia és aprovar, si s'escau, la moció pel pla pilot que preveu presència estable d'agents als centres educatius, presentada pel CUP Municipal d'Esquerra Republicana.
1: Aquesta moció es va dictaminar favorablement i així es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, instar el govern de la Generalitat a retirar el pla pilot de presència estructural de cossos policials dins dels centres educatius. Segons, instar el govern de la Generalitat a prioritzar un model de prevenció basat en l'enfortiment dels recursos educatius i socials amb la incorporació progressiva d'educadors socials, psicòlegs i orientadors als centres, el desplegament generalitzat de programes d'educació socioemocional i de pràctiques de justícia restaurativa, el desenvolupament de programes de mentoria per a l'alumnat en risc i la universalització. Tercer, instar el govern de la Generalitat a reforçar els plans educatius d'entorn com a eina clau del treball comunitari. Quart, reafirmar que l'escola ha de ser un espai educatiu, no un espai de control, i que les polítiques públiques que vulguin reduir els conflictes de manera real i sostinguda han de posar més educació, més comunitat i més oportunitats al centre de l'acció pública. Cinquè, traslladar aquest acord al govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Conselleria d'Educació i Formació Professional i a la d'Interior i Seguretat Ciutadana.
0: Moltes gràcies per defensar la moció. Dono paraula al senyor Siscoller.
7: Gràcies. Bé, presentem aquesta moció perquè en el moment en què vam sentir aquesta notícia és allò que dius, com? Estem al 2026 a Catalunya o estem al 2026 als Estats Units? És allò que dius, com pot ser que hagin de ficar policia als centres educatius? I per què ho dic, això? Home, doncs ho dic perquè sé que el Departament d'Educació està portant a terme en formació al professorat, als equips directius i a tot el que és el PAS dels centres educatius, el personal administratiu i de serveis, unes formacions que es diuen formacions en mediació, formacions en pràctiques restauratives, projectes de convivència, en la qual s'està fent unes mesures preventives del conflicte als centres educatius i de mediació en el cas que s'hagi produït el conflicte. I això què provoca? Pues provoca que els conflictes pràcticament desapareixen. Clar, que et surti el departament i que et digui que et posarà Mossos d'Esquadra als centres educatius és carregar-se la política educativa del mateix departament d'educació. La meva pregunta és que entre la senyora Parlon i la senyora Niubon no es parlen, que una no sap el que fa una i l'altra no sap el que fa l'altra, o què està passant aquí? Clar, això què crea? Home, jo sóc pare o mare d'un xiquet o d'una xiqueta que m'està estudiant en un centre públic d'educació i em diuen que van a ficar Mossos i em penso que mon fill no va a l'escola o a l'institut, va al Bronx. Claro, això crea una falsa alarma de que els centres educatius són un desgavell i que hi ha violència per tot arreu, gabinets, i que es maten d'uns als altres, que sembla una cosa que digues, però mos han vingut l'enteniment o què? Per tant, considerem que aquesta mesura és d'allò del més descabellat possible i que deixem els docents fer la feina de docents i deixem a la policia a fer la seva feina de policia, i per tant la policia està bé que vagi als centres educatius a fer educació vial, a parlar sobre el problema de les xarxes, etc., que és el que ja va fent i que per tant ho fa molt ben fet, però a nivell de dissuasió policial dins d'un centre educatiu és la cosa més inversemblant que puguis arribar a imaginar. I mireu si és inversemblant que això no es va fent en temps de Franco. Va, dius, com estem? Per tant, presentem aquesta moció per dir que este pla pilot que volen fer, que hagués sigut, esperem, allò, la il·luminació d'algú de que estava, no sé, pensant en no sé què, i que això se retire i que deixen els centres educatius i els docents en el que es demana que els docents tinguin el sentit d'autoritat que els pertoca i que els deixen fent ells, que ells saben com, en aquest cas, parlar amb famílies, parlar amb els alumnes i gestionar el conflicte. Perquè, per cert, quantes vegades ha sortit als mitjans de comunicació d'apunyalaments, baralles entre professorat i alumnat als centres educatius? Jo per sort o per desgràcia, estic dins del Departament d'Educació i no he sentit cap vegada. I sobta, sobta això. Per tant, per això presentem aquesta moció.
0: Moltes gràcies. Dona la paraula a la senyora Sant Romà, representant de Junts.
9: Bona tarda, alcalde, regidor, regidores i gent que ens escolta. La convivència als centres educatius és un repte real que necessita respostes serioses, consensuades i sobretot educatives. Des de Junts creiem que l'escola ha de continuar essent un espai de confiança, inclusió i oportunitats, no un espai de control. Per això considerem que abans d'introduir presència policial estable als centres cal reforçar els recursos educatius i socials. Més educadors socials, més orientadors, més suports emocionals i més eines de mediació i prevenció, que en bona part és el que demana la comunitat educativa. Aprofitem també per reiterar el nostre suport a les mobilitzacions i accions impulsades per la comunitat educativa. Dit això, també pensem que una mesura d'aquest abast requeria més informació, més planificació i més participació de la comunitat educativa, especialment dels equips docents. D'altra banda, defensem reforçar els plans educatius d'entorn i apostar per polítiques preventives i comunitàries que treballin les causes dels conflictes i ajuden a millorar la convivència de manera real i sostinguda. Per tot això l'exposat, el nostre vot serà favorable a la moció. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Senyor Poll, representant de Movem, té la paraula.
2: Gràcies, senyor alcalde. Bé, diuen que la sort o la fortuna és estar al lloc correcte en el moment que toca. Creiem des de Movem que el pla pilot no està al moment que toca. O sigui, això s'hagués pogut treballar d'una altra manera, millor, i que en el moment actual de vagues del sector educatiu, que està tot molt tensionat, no tocava, no tocava. El que s'està demanant és reforçar els centres amb més integradors socials, amb més vetlladors, amb més mestres o professors d'educació especial, és a dir, molt més acompanyament per a viure aquestes situacions que moltes vegades deriven a fer cap als Mossos. Senyor Lledia, com pot ser que haguéssim de posar agents de seguretat als centres educatius? Va sortir la notícia de que dels 14 centres que va començar el pla pilot, 4 van decidir sortir-se'n, però hi ha 10 que no han decidit sortir-se'n, i mos fa pensar que qui no ha decidit sortir-se'n és perquè veu alguna necessitat. És per això que considerem des de moment que el que hauríem de fer és traslladar l'oportunitat als centres a qui se'ls ha assignat a que valoren si realment necessiten aquest servei o no, perquè crec que som coneixedors de que hi ha centres, i parlem de secundària a nivell de Catalunya, que poden arribar a ser molt, molt, molt conflictius. I no ens enganyéssim en que estos Mossos no van a fer cap contenció, separació, no. La feina que han de fer és com a primer recurs. Per què? Perquè els docents acaben sent el primer contacte en la realitat de moltes famílies a través dels infants. I no estem preparats per solucionar segons què. Llavors, que puguen haver persones autoritzades, persones que tinguin més autoritat, perquè se mos ha tret l'autoritat completament, com diu el senyor Oller, se mos ha tret l'autoritat als docents, que pugui haver algú que en un moment donat pugui saber, preguntar què podem fer en aquest moment en això, per a que la burocràcia no faci que quan s'actue ja ho haguem de patir, ho haguem de penalitzar perquè no ha anat com volíem, no sé. És per aquest motiu que des del grup de Movem votarem en abstenció en aquesta moció del pla pilot. Esperem a veure en endavant, a veure què pot passar, a veure aquests dos centres què volen dir, però reclamant. Per què no votem en contra? Perquè el que se reclama és dotar els centres del que se necessita, d'educació. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Beltrán, representant del PSC.
3: Gràcies, senyor alcalde, regidores i regidors. A nosaltres, des del grup municipal socialista, ens agradaria començar la intervenció matisant una mica el titular de la moció, perquè el grup republicà cada vegada que porta una moció al plenari per a fer d'oposició al govern empra titulars que són sensacionalistes, és a dir, aquells titulars que nosaltres entenem com a premsa groga. El pla és un pla pilot que vol enfortir la convivència escolar, i així es diu. En cap cas és una militarització dels centres educatius, que d'alguna manera, i segons i després de les paraules del portaveu del senyor Lle, semblava com anàvem cap a centres educatius militaritzats en els arcs detectors de metalls a l'entrada i en tota aquella gent de xalecos i armes llargues a la porta, demanant la documentació a tots els alumnes. Jo sí que li demanaria, senyor Lleu, una mica més d'esforç i de rigor en la comprensió lectora, perquè és que al final mos acabarà suspenent PISA altra vegada. I mira, en el tema de la moció, i passaré molt per damunt de la part expositiva, perquè crec que aquí ja s'ha comentat, però sí que a nosaltres mos estranya i mos sobta d'entrada com un pla pilot temporal, experimental i revisable en els continguts que s'anuncien, vostès l'acaben convertint en un recurs estructural, permanent i universal. Un pla pilot és de tot excepte una mesura permanent i estructural. És una prova que es fa, s'avalua i després s'hi decideix si allò tira endavant o no tira endavant. I si anem al moll de l'os de la moció, si anem a la proposta en ella mateixa, sí que hem de transmetre a la gent tota la informació, destriant allò que pot ser més palla del que és veritablement important i trobar elements explicatius que un cop analitzats sí que han de ser la base del raonament i del posicionament, com a mínim, del grup municipal socialista a l'hora de emetre el vot. No és un pla pilot de presència estable de policies als centres. És una proposta en l'àmbit de la prevenció i la mediació que pretén impulsar un model col·laboratiu de convivència compatible perfectament amb les intervencions de personal no docent que ja estan a les escoles. Ja tenim educadors, ja tenim integradors, ja tenim psicòlegs, ja tenim gent de salut, ja tenim gent que fa activitats extraescolars o que fa activitats esportives al mig del pati, ja tenim personal que són recursos comunitaris que aprofitem en el dia a dia dels centres acadèmics. Per tant, no n'hem de destriar ni n'hem d'excloure cap, ni un. Aquesta és una mesura, i això ha de ser, trobo que s'ha de dir, i és molt important a l'hora de valorar-ho, reclamada pels equips directius i els claustres dels centres, totalment voluntària, temporal, avaluable i revisable, ni integral, ni estructural, ni estable. Per tant, aquells centres on els equips directius i els seus claustres han demanat i han fet evident que hi ha problemes de convivència són aquells que ho han demanat. I, evidentment, alguns, en les pressions dels claustres, en les pressions de la comunitat educativa, se n'han tirat atrás. No passa res, els que siguin avant tiraran avant. Se considera este pla una evolució lògica, i això els que tenen més anys potser sí que ho sabran, dels agents tutors existents des d'inicis de segle a molts de municipis de Catalunya en funcions i tasques tan repressives com la prevenció de l'absentisme, l'assetjament o la mediació en conflictes dins i fora de l'escola. Tortosa, que és una ciutat en alcaldessa republicana, és un exemple de bones pràctiques en centres d'alta complexitat. I jo recordo, de més, que un dels educadors que va ser en el seu dia pioner i que va ser un dels que va redactar un pla de prevenció de l'absentisme a Tortosa quan jo era molt jove i començava a treballar, és un educador d'aquí Roquetes, dels històrics de tota la vida, on la policia local i on els Mossos d'Esquadra tenien tota la càrrega de responsabilitat en la prevenció de l'absentisme a les escoles i als centres, sobretot en aquells de més alta complexitat, ja dic, a Tortosa. L'escola o institut, com a centres educatius, disposen d'un entorn que és i ha de ser educatiu, en recursos comunitaris, ja ho he dit, i hem d'aprofitar tot allò que tenim de manera comunitària perquè també s'hi ha d'implementar a l'escola. I d'aquesta manera, ho torno a repetir, intervenen agents de la salut, de drets socials, d'agents de l'ordre, de serveis esportius, etc. Una dada que és important perquè tothom la sàpiga. El 2022 l'OCDE va fer una enquesta, va valorar 15 de 22 sistemes educatius a Europa. 15 de 22 dels que va avaluar en el seu dia declaren col·laboracions entre centres educatius i forces de l'ordre, en diferents intensitats i de diferents maneres. Però les forces de l'ordre estan col·laborant als sistemes educatius de tota Europa. I deixem dir-los una altra cosa, perquè és més important encara, i trobo que el senyor Poi ho ha nombrat. L'enquesta de convivència de l'any 2023 a Catalunya, és una enquesta de l'ICID sobre convivència i seguretat ciutadana, declara i dona com a dades que un 64% dels alumnes declaren patir violència a l'escola i un 84% considera que tenen companys o companyes dins els centres que en algun moment l'han patit. Crec que no són dades per aprendre així la lleugera i per a pensar que no passa res i per a pensar que no hem d'actuar preventivament damunt d'una realitat que ens reclama responsabilitat a tots. I una altra cosa més per a tranquil·litzar a pares, a mares, a alumnes, a membres de la comunitat educativa preocupats per allò que pot ser la mala propaganda en uns moments de tensió dins el sector educatiu. Els agents de mediació i prevenció en cap cas substitueixen el personal COCOBE, en este personal de la coeducació, de la convivència i del benestar que ja està dins els centres. Educadores, integradors. Això sí, són agents de mediació en una intervenció que pot tindre continuïtat dins i fora de l'escola. I jo crec que aquí està l'arrel de l'èxit i està la clau de l'èxit d'això. En tot aquell personal que pot intervindre a l'escola, però que a la vegada pot intervindre fora de l'escola en un entorn més comunitari. Perquè hem de tindre clar que tot allò que envolta els centres educatius acaba impactant dins els centres educatius en la convivència dels alumnes en el dia a dia. Per tant, i a manera de resum, sí al pla pilot per a la convivència escolar, sí a l'ús de recursos comunitaris, sí a una escola lliure de violència, sí a l'escolta dels equips directius i docents, que són els que més coneixen els seus centres i que per això demanen recursos a l'administració, i sí a reafirmar la qualitat i els valors democràtics del nostre sistema educatiu, els professionals que ho possibiliten i la comunitat educativa, tota que els acompanya. Gràcies. El nostre vot, evidentment, serà en contra de la moció.
0: Moltes gràcies. Per a tancar la moció, donar la paraula al senyor Villar.
7: Gràcies, senyor alcalde. Hosti, entre que sóc dropo i que no sé llegir, me sembla que m'hauré de dedicar a buscar cartons pels carrers. Perquè, va, clar, les afirmacions que fa el senyor Beltrán, sembla jo. Que, bueno, què hi farem? Ja aniré a escola. Ja dependrem algo. No? Ja tot ho farem, com aquell que dia. Però, clar, a mi em sobta que justifiquen l'injustificable, però bueno, cadascú allà en el seu tarannà i allò, les sigles que representen. Igual que el grup de Movem, ens abstenim. Vostè la setmana passada era en el jersei groc. Vostè sap que la policia s'està infiltrant a les assemblees del jersei groc? Ui, tant! Tot és policia. Enfoqueu-ho com vulgui. Per tant, quan tu poses la policia dins d'un centre educatiu en qüestió, en aquest cas de vigilància i observació, tens un problema com a societat. Tens un problema. Això no ho va fer ni el PP, senyors. No ho va fer ni el PP. Si ho hagués fet el PP, què haguessin dit vostès, que són tan d'esquerres? Oh, no, està ben fet. Està ben fet. Sí? Bueno, allà vostès, en la seva consciència, nosaltres des del grup d'Esquerra això ho tenim clar, això és intolerable, perquè des dels centres educatius ja estan les figures corresponsables perquè això se pugui tirar endavant i evitar situacions de violència. A més, el portaveu del grup socialista ha parlat perquè el projecte de convivència, el projecte de convivència, que són 254 pàgines, en cap moment fica que la convivència la podran garantir la policia. Enlloc! Enlloc! Per tant, vagin dient i vagin parlant, vagin, però la realitat és tossuda. No hi ha cap lloc dels documents interns de centre dels centres educatius que parle que l'autoritat final, en aquest cas, per a que hi hagi convivència al centre, ho hagi de fer la policia. No ho fica per cap puesto. Allà vostès, en el seu plantejament, uns a favor, uns en contra, i els altres s'abstenen, ja se ho faran. El que sí que voldria acabar, ja, perquè així m'ho enriurem tots una mica, i diríem

0: No, que no l'havia vist.
1: Gràcies, senyor alcalde. Senyor Lle, lo que nosaltres votem en abstenció, i vull per explicar-li, va lligat en la samarreta groga. En el fet de que vostè sabrà que està al Departament d'Ensenyament, des de fa uns cursos cap aquí, els docents hemos fet unes reunions per explicar una cosa que es diu el REBA, que cada vegada que hi ha alguna incidència que podem detectar el professorat, que torno a dir, no estem preparats per investigar les famílies, què passa, com passa i per què passa. Doncs s'ha creat unes plataformes per a crear més burocràcia, perquè tot s'ha de registrar, i s'ha de registrar, i s'han d'esperar, i que s'aprove, i a veure què es fa, i a veure què passa. A nivell de Terres de l'Ebre no hi ha cap d'estos 10 instituts implicats en el tema del pla pilot que mos afecte. Això està a altres zones. Per això insistim, creiem que estos 10 que estan al pla pilot i que si no s'han sortit és perquè han acceptat, que puguen fer valoració de si els ha servit o no els ha servit. Perquè sembla que, com ha dit el senyor Beltrán, això està fet per aprovar-ho, per a veure i per a veure si dona solucions. I jo li dic com a docent, que la Generalitat me doni solucions, governe qui governe, en les necessitats que tenim ara, segurament que algunes sortiran bé i algunes sortiran malament. Igual que s'han posat pantalles i se n'han tret i s'han ficat ventiladors i es volen ficar aires acondicionats i es van fent coses del que es pot i sigui el color que sigui, perquè quan li parlo d'educació me dona igual que estigui governant. Donem-li temps a veure com funciona. No és ficar un policia a la porta, que de vegades hi ha professionals de l'educació que els toca fer este paper, i no parlo molt a lluny, perquè fa poc vam anar a visitar les portes obertes d'un institut que explicava que a l'hora al pati té que haver un docent la porta al lavabo i fent que la gent deixa el que porta les butxaques fora abans d'entrar al lavabo. Creu vostè que als docents li toca fer això? Li toca fer la pedagogia, explicar-los que això no s'ha de fer, però esta vigilància, que també dic, no estan assignats per a fer això, sinó un paper molt menor que en principi sembla que sigui per restar burocràcia i que per això ens fiquem la samarreta groga. Gràcies.
0: Senyor Beltrán. Gràcies, senyor alcalde, regidores i regidors. Jo, senyor Lle, només li mano una cosa. En quant a les posicions del grup municipal socialista són de sobre conegudes i que, per tant, no hi ha cap mena de problema. Jo, el que sí que li demanaria és que anés a vostè a explicar a estos equips directius i claustres d'estos instituts que han demanat al Departament d'Educació que per favor los dotessa de recursos en este pla de convivència, i que anés a vostè a dir-los que són uns insolidaris, uns franquistes, uns feixistes, els seus companys, sobretot els seus companys ho ha de fer això. És a dir, a mi no cal que m'ho digui, que jo ja la sé la història esta. Vostè vaiga els seus companys i els diu que són uns filofeixistes, uns franquistes, uns reaccionaris, bueno, i una cosa que ha de ser molt important, és a dir, allò que ha de fer el departament, a banda de tindre una política educativa i seguir les seves directrius, és escoltar activament els seus docents i els seus directors. I jo crec que aquest pla pilot de col·laboració per a la convivència el que intenta serà fer això. I mira, jo no faré cap fandanguillo d'activista detrás de la pancarta. El que sí que diré, i sé que això se li atribuïix a l'obra del Quixot i no és així, però sí que li recordaré la màxima: ladran, luego cabalgamos, amigo Sancho. Moltes gràcies.
2: Senyor Lle, si vol tanque i ja mos deixem estar els versets i sí, anem a la feina.
3: Anem a la feina, perquè en este cas senzillament acabarem dient de que l'any passat vaig estar a l'Institut de la Mina tot un dia, conflictivitat zero. Vaig estar 2 anys a l'Institut al B9, no sé si us sona al B9, últimament surt molt pels mitjans de comunicació. Vaig estar 2 cursos al B9. Conflictivitat, zero. Evidentment que tenen els seus punts de conflictivitat, però parlant la gent s'entén. I ni teníem ni Mossos, ni apps, ni res, Clar, davant d'això, a mi que m'ensenyen algun document del Departament d'Educació que fica que anirà la policia a fer servei d'ordre. Mentre això no existís, què? Jo continuo dient el mateix, no fa falta. Hi ha altres mesures dissuasòries en la qual, ja us dic, la policia fa la seva feina en altres tasques que són atribuïbles pel que fa a nivell de, bueno, del que havíem dit, de tasques educatives, també tasques de prevenció del tema de radicalismes, però després anar a custodiar vàters, no sé què més m'has dit, allò de apaga i vámonos, apaga i

0: Dit això, passarem a votació. Vots a favor, abstencions i vots en contra.
1: S'aprova per majoria amb el vot a favor d'Esquerra Republicana, Junts, el vot en contra del PSC i l'abstenció de Movem.
0: Seguim en el control dels òrgans de govern, doncs donar compte de les actes de Junta de Govern Local, la número 13/2026 de data 21 d'abril del 2026, la número 14/2026 de data 28 d'abril del 2026, la número 15/2026 de data 5 de maig i de la número 16/2026 de data 19 de maig. Donar compte dels decrets d'alcaldia del número 614 al número 822 del 2026, mocions de control no li consten a aquesta presidència, si tenen algun prec o alguna pregunta. Senyor, té la paraula.
2: Bona tarda, senyor alcalde, regidors. La nostra pregunta és si l'equip de govern té la previsió de ficar algun punt lila de cara a aquestes festes per a aquest estiu. Gràcies.
0: Jo li trasllado la pregunta. El seu govern té alguna previsió de tornar a traure la subvenció d'igualtat que fa dos anys que mos promet i que no arriba i que serveix, entre altres coses, per a financiar els punts lila?
2: Jo contesto. Jo espero que aquesta subvenció arribi, però per a previndre no hem d'esperar la subvenció de la Generalitat.
0: Tornem al mateix de l'altre punt. Algú ha de pagar? Algú ha de pagar perquè aquesta subvenció se va crear, diria que un 70%, l'anterior govern de la Generalitat, que apostava molt per polítiques d'igualtat, lo d'ara s'omplir la boca, però de moment la subvenció ni està ni se l'espera, quan estava als pressupostos. El 70% de la subvenció estava pensada per a això, per a previndre en els punts lila. Fa dos anys que, i recordo, vam ser dels municipis en més subvenció de tot el país, i fa dos anys que estem esperant-la. La regidora té una memòria preparada xulíssima, que tan pront sortirà, no dubte que al mateix moment s'enviarà en seguida per a veure si tenim la sort de poder tindre almenys la mateixa quantitat que vam tindre fa tres anys. Dit això, si no hi ha res més, donaríem el ple per acabar i ens veiem al proper ple del mes de juny, passat Sant Joan, me penso. Sí?
3: Si era ordinari.
0: Si era ordinari, en principi. Si no hi ha cap cosa greu.
3: Hasta final de
0: juny. Sí. Si no hi ha cap cosa urgent, si era ordinari. I fins aquí el plenari d'avui i moltes gràcies a tothom per escoltar-nos i fins a la propera.
4: Antena Cara us acaba d'oferir en diferit el ple ordinari de l'Ajuntament de Roquetes corresponent al mes de maig, celebrat ahir dimarts al vespre.
5: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Cara.

0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.